0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Esquerra Republicana celebra aquesta tarda el seu Consell Nacional amb el que espera donar llum verda a l'acord de pressupostos que té amb el govern. És l'última prova que han de superar aquests comptes perquè aquesta vegada sí siguin aprovats. Xavier Balló.
2: La direcció d'Esquerra busca que els membres del seu Consell Nacional avalin l'estratègia marcada per Junqueras, que passa per aprovar els pressupostos d'Illa, malgrat que la recaptació de l'IRPF, la que era la seva reivindicació principal des de l'inici de la negociació, hagi quedat arraconada. Hi ha confiança en el govern que se superarà aquest tràmit, que la direcció republicana té controlada la situació, malgrat les reticències que una part de la militància ha estat expressant els darrers mesos per les sessions fetes davant dels socialistes. De fet, la intenció de la cúpula del partit és que aquest Consell Nacional sigui essencialment informatiu i que no calgui sotmetre l'acord a votació.
1: La coreografia de l'aprovació dels pressupostos començarà ja al matí, quan el govern presentarà des de Sant Sadurní d'Anoia l'impuls de la línia orbital ferroviària, una de les claus d'aquest acord. Sergi López, bon dia.
3: Bon dia, Gisela. És la línia amb la qual es vol connectar amb tren diverses ciutats catalanes sense haver de passar per Barcelona. Connectarà Vilafranca amb Mataró, passant per Terrassa, Granollers o Martorell. Segons fonts d'Esquerra, en 15 anys podria estar tot acabat perquè dels 120 quilòmetres, prop de la meitat ja estan construïts, són part de l'actual traçat de la R8.
1: L'acord també té una altra pota, i és que Catalunya tingui el poder de decisió en el Consorci de la Zona Franca, un organisme que pertany al Ministeri d'Hisenda, encara que està presidit per l'alcalde de Barcelona.
3: El Consorci deixaria d'estar en mans exclusivament del Ministeri per tenir una participació repartida. El govern espanyol en seguiria conservant el 45%, la Generalitat tindria el 40% i l'Ajuntament de Barcelona un 15%. Esquerra considera que aquesta és una institució econòmica de la rellevància del port o de l'aeroport.
1: I els centres de menors de Catalunya són pràcticament tots de gestió privada. N'hi ha 150 que funcionen de manera subcontractada per només 7 que n'hi ha de públics. És un tema que avança CERT Catalunya. Més del 95% dels infants que viuen en aquests centres, els anomenats CRAES, estan en una plaça privada. Oriol Soler.
4: Sí, un dels serveis més delicats i amb perfils més vulnerables que gestiona l'administració, els CRAE, on hi viuen menors d'edat tutelats, tenen treballadors cobrant sous que de mitjana no arriben als 25.000 euros anuals. Parlem d'educadors socials, treballadors, psicòlegs o pedagogs en la més absoluta precarietat. Doncs bé, de tots els infants que viuen a aquests centres, 3.000 estan a places privades per només 120 a centres de gestió pública. L'Alba, nom fictici perquè vol preservar el seu anonimat, treballa un CRAE privat a la província de Barcelona i explica així per què és tan complicat trobar educadors.
5: Estamos expuestas a trabajar una persona sola con 9 criaturas, ¿no? En turnos de 12 horas o de 24 horas.
4: L'entitat que gestiona més CRAES és Resilis, una de les fundacions assenyalades pels pagaments indeguts a la DGAIA. Entre 4 organitzacions gestionen un terç dels CRAE de gestió privada a Catalunya.
1: Això condiciona sobretot els treballadors. La bretxa salarial entre els que són funcionaris i els que no és del 40% i això repercuteix directament en els infants.
4: A més, els infants que són aquests centres tenen biografies complicades i situacions molt delicades.
5: Niños y niñas y jóvenes y adolescentes con un perfil de salud mental muy potente.
4: Els educadors fan jornades de 12 o 24 hores per torns, matí i tarda, tots els dies de l'any, i molts acaben deixant la feina, la majoria durant menys d'un any al seu lloc de treball, segons dades dels col·legis del sector.
5: Está costando encontrar gente titulada que quiera venir a trabajar a los CRAE. Tiene que ver con un tema de convenio, de salario, de condiciones laborales.
4: Apunten els treballadors socials que a cada educador que marxa d'un CRAE és un xoc per a la criatura que el tenia com a referent, ja que el vincle amb els infants és la base de tota la feina pedagògica i de prevenció que fan aquests professionals.
1: Són les 6:54.
6: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez. Que t'hi jugues al migdia. Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat.

0: 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Què t'hi jugues?
1: Què t'hi jugues?
2: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.
3: Lewandowski, que s'acomiada de l'afició blaugrana amb victòria culer davant del Betis. Santi Valle, bon dia.
4: Bon dia. El polonès, entre llàgrimes, va gaudir d'un homenatge que va començar quan el van substituir i es va allargar fins al final del partit, quan es va adreçar a l'afició. La victòria per 3-1 contra el Betis va ser la cirereta del pastís a la festa de comiat del davanter, ja que els blaugranes han fet un ple de victòries com a locals. 19 partits guanyats en 19 partits disputats a casa. Lewandowski, després del partit, explicava així el seu sentit.
5: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez culé, siempre culé. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
4: Tancada l'era Lewandowski, el Barça buscarà ara un nou davanter al mercat per la temporada vinent.
3: I mentrestant, l'Espanyol aconsegueix la permanència.
6: S'ha acabat Pati, continuarà sent equip de primera divisió després de l'1-2 davant Osasuna.
3: Ara ve qui penja d'un fil és el Girona.
6: Sí, si perd davant l'Atlètic i si suma la propera jornada els 3 punts contra l'Elx, continuarà primera.
3: I Àlex Márquez, greu en aquesta caiguda al Gran Premi de MotoGP.
6: S'ha fracturat la clavícula i una vèrtebra després d'una forta topada.

0: Més de 92.000 persones han visitat aquest cap de setmana el Saló del Còmic. Un dels plats forts de la darrera jornada ha estat un concurs de K-pop.
1: Ha estat l'edició més internacional del certamen i en ella s'hi ha pogut veure també l'exposició del conflicte a la vinyeta, un projecte dels alumnes d'una escola de dibuix i còmic de Barcelona que en els propers dies també es podrà consultar al web del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: Doncs tots els detalls els té el Marcos Ferrer.
2: Del conflicte a la vinyeta explica diferents situacions com la Guerra Civil Espanyola i el bombardeig de Barcelona, però també repassa problemes socials com el masclisme i el racisme.
3: Per nosaltres és una oportunitat única i, a més, agraïdíssims a aquesta col·laboració amb el MNAC. I per nosaltres, com a escola de referència en el còmic dintre de l'àmbit nacional, sembla una oportunitat única. És un moment de comunió en el sentit de que la imatge va més enllà, sovint, de la paraula.
2: És Antoni Vicent, professor de l'Escola de Còmic. Des del centre defensen que el coneixement del passat ajuda a comprendre els conflictes actuals a nivell social i personal.
0: En un parell de minuts seran les 7 del matí i el que fem a aquesta hora és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què teniu avui el programa? Suposo que molta elecció andalusa, no?
4: Eleccions andaluses que destapen el ball dels pressupostos. Ara ja Pedro Sánchez té les mans, té més màniga per poder negociar i fer concessions a Catalunya que no li passin factura electoral. I també parlarem d'això perquè aquesta tarda, com sabeu, Esquerra ha convocat els seus per decidir si avala o no els pressupostos que han estat renegociant amb els socialistes. I intentarem explicar una mica més què és això del tren orbital i escoltarem els usuaris de Rodalies a veure com ho veuen, això d'aquesta nova línia. I també parlarem amb la portaveu d'USTEC per veure si s'han calmat una mica els ànims o no en aquesta revolta educativa, si ja els ha arribat el document que esperaven per aquest dilluns. És d'hora encara, però bueno, d'aquí una estona parlarem amb ells. I a partir de les 10, al racó de pensar amb el Francino i l'Estel Soler, amb ells viatgem al nou univers del Super 3, que ha obert botiga física, un espai,
0: sí,
4: vaja,
0: no?
4: Una experiència immersiva.
0: Exacte.
4: A Barcelona i abans la tertúlia esportiva amb el Jordi Martí, el Roncero, a veure com veu això del Madrid.
0: Haurem de gaudir d'aquesta nova experiència com a pares del Super 3.
4: Exacte, exacte. Aquest cap de setmana.
0: Exacte. Marina Fernández, que vagi molt
4: Gràcies.
0: Bé el programa i ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya SER, Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
5: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
6: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: forma, mides, color, qualitat i a un preu imbatible. Ens avalen 46 anys d'experiència. I per cert, no el pagues fins a l'agost, tot i més a Hipopòtamo. Alcarràs, hipopòtamo.com.
1: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Bon dia, és dilluns, és 18 de maig. Avui es podrien desencallar els pressupostos. És el dia D. Aquesta tarda el Consell Nacional d'Esquerra ha de donar el vistiplau a l'acord de la formació amb el govern, un pacte que se sustenta en diverses potes. Una, la línia de tren que ha d'unir diverses ciutats sense passar per Barcelona. L'altra, el Consorci de la Zona Franca, que deixaria d'estar exclusivament en mans del Ministeri. És la principal notícia del dia, però abans tres imprescindibles. I el primer és el trànsit.
3: Relarsa. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
2: Ferran Aràndiga, a banda dels accessos al Barcelona, on més hem de tenir paciència?
4: Bon dia, doncs. Hem de tenir paciència a hores d'ara per dues incidències. Tenim un accident de tot just fa uns instants a l'A2, a l'altura d'Òdena, que obliga a tallar la calçada en els dos sentits de la marxa, provocant un quilòmetre de lentitud. També tenim una altra incidència, en aquest cas una avaria, a la C31 a l'altura de Gavà, que en sentit nord cap a Barcelona, doncs deixa el vehicle al voral provocant 2 quilòmetres de retencions. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia.
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
2: El segon és el transport públic, de moment sense incidències, i el tercer el temps. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Comença una setmana durant la qual el més significatiu serà que a les tardes la calor guanyarà protagonisme, sobretot a mitjans de setmana. D'augment, ara, temperatures que donen sensació d'ambient fresc, 15 graus a Barcelona, també a Tarragona, 12 a Lleida i Girona. Durant tot el dia alternaran sol i núvols, ara al matí alguns xàfecs, sobretot al Prepirineu, on més ha plogut les últimes hores, però també tindrem moments de sol. Compte a partir de migdia a les comarques de Girona i Barcelona, ja que les nuvolades creixeran amb força, donant lloc a tempestes que podran descarregar amb intensitat, si bé durant poca estona.
1: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Dia clau en la setmana dels pressupostos. Esquerra Republicana celebra aquesta tarda el seu Consell Nacional amb el que espera donar llum verda a l'acord de pressupostos que té amb el govern. És l'última prova que han de superar aquests comptes perquè aquesta vegada sí siguin aprovats. Xavier Balló.
6: La direcció d'Esquerra busca que els membres del seu Consell Nacional avalin l'estratègia marcada per Junqueras, que passa per aprovar els pressupostos d'Illa, malgrat que la recaptació de l'IRPF, la que era la seva reivindicació principal des de l'inici de la negociació, hagi quedat arraconada. Hi ha confiança en el govern que se superarà aquest tràmit, que la direcció republicana té controlada la situació, malgrat les reticències que una part de la militància ha estat expressant els darrers mesos per les sessions fetes davant dels socialistes. De fet, la intenció de la cúpula del partit és que aquest Consell Nacional sigui essencialment informatiu i que no calgui sotmetre l'acord a votació.
2: La coreografia de l'aprovació dels pressupostos començarà ja al matí, quan el govern presentarà des de Sant Sadurní d'Anoia l'impuls de la línia orbital ferroviària. Sergi López.
7: Hola, sí, bon dia. És una de les claus d'aquest acord amb la qual es vol connectar amb tren diverses ciutats catalanes sense haver de passar per Barcelona.
2: Però aquest pacte té una altra pota, i és que Esquerra i els socialistes ultimen un acord perquè Catalunya tingui el poder de decisió en el Consorci de la Zona Franca.
7: L'organisme que pertany al Ministeri d'Hisenda, encara que estigui presidit per l'alcalde de Barcelona.
2: Xavier Balló.
6: Amb la nova proposta, el Consorci de la Zona Franca deixaria d'estar en mans exclusivament del Ministeri per tenir una participació repartida. El govern espanyol en seguiria conservant un 45%, la Generalitat tindria el 40% i l'Ajuntament un 15%. Amb aquest repartiment, els republicans justifiquen que amb la suma de les dues institucions catalanes tindrien el control d'aquest organisme. L'Ajuntament conservaria la presidència institucional, avui en mans de l'alcalde, i la Generalitat tindria la més executiva, que ara recau en mans del delegat que hi designa l'Estat. Esquerra considera que aquesta és una institució econòmica de la rellevància del port o l'aeroport i una eina clau en el desenvolupament econòmic i industrial. Per això ho sumen també com un altre dels punts clau per tancar la negociació de pressupostos.
2: Però avui és el setè dia de vaga d'aquest mes al sector educatiu i és el torn dels mestres i professors de Barcelona i del Barcelonès.
7: A partir de les 12 del migdia hi haurà una manifestació als Jardinets de Gràcia.
2: I tema que us avança a Ser Catalunya, els centres de menors de Catalunya són pràcticament tots de gestió privada. N'hi ha 150 que funcionen de manera subcontratada per només 7 de públics. Més del 95% dels infants que viuen als CRAE, així s'anomenen, estan en una plaça privada, Oriol Sol.

0: Bé, bon dia.
1: Sí, un dels serveis més delicats i amb perfils més vulnerables que gestiona l'administració, els CRAE, on hi viuen menors d'edat tutelats, tenen treballadors cobrant sous que de mitjana no arriben als 25.000 euros anuals. Parlem d'educadors socials, treballadors, psicòlegs o pedagogs en la més absoluta precarietat. Doncs bé, de tots els infants que viuen a aquests centres, 3.000 estan a places privades per només 120 a centres de gestió pública. L'Alba, nom fictici perquè vol preservar el seu anonimat, treballa un CRAE privat a la província de Barcelona y explica así por qué es tan complicado trobar educadores.
2: Estamos expuestas a trabajar una persona sola con 9 criaturas, ¿no? En turnos de 12 horas o de 24 horas.
1: L'entitat que gestiona més CRAEs és Resilis, una de les fundacions assenyalades pels pagaments indeguts a la DGAIA. Entre 4 organitzacions gestionen un terç dels CRAE de gestió privada a Catalunya.
0: I a partir d'avui es podrà pagar amb Bizum als comerços, restaurants i grans superfícies a través d'alguns bancs que inclouran la funció en la seva pròpia aplicació.
3: Fins ara aquest mètode de pagament només estava disponible en compres per internet i en alguns establiments que l'utilitzaven de manera informal.
0: Susana Ruiz.
4: Inicialment només poden fer-lo servir els clients de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell, les entitats que ja han adaptat els seus sistemes. L'accés per la resta de consumidors serà progressiva fins a finals d'any, quan es preveu que es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. De fet, són les pròpies autoritats comunitàries les que han impulsat la mesura perquè totes les transaccions de diners del continent es facin amb sistemes propis. Els informes del Banc Central Europeu apunten que 3 de cada 4 compres dels consumidors es fan amb targeta, un sistema controlat pels Estats Units a través de les companyies Visa i Mastercard.
0: 7:57.
5: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions al Parc de la Ciutadella.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Montserrat, bon dia.
7: Bon dia, Gisela.
0: Lewandowski, que s'acomiada del Camp Nou en el triomf del Barça contra el Betis.
8: Pero siempre llevará al Barcelona en mi corazón.
7: Victòria 3-1 amb dos gols de Rafinha i un de Cancelo, ple de victòries blaugranes a casa a la Lliga, 19-19 en la 10 del davanter polonès després de 4 temporades, on ha marcat 119 gols i ha guanyat 7 títols. Deixa petjada a Mundo Deportivo i agenda Lewandowski a l'esport, o amb tu va començar tot a l'avantguàrdia.
0: Una jornada que ha deixat a l'Espanyol matemàticament salvat i el Girona en perill.
7: Ahir victòria dels blanquiblaus, 1-2 contra Osasuna.
9: Otro añito para los que hablaban, otro en primera.
7: L'Espanyol s'allibera en una tarda de bojos al país. Qui té una final aquest dissabte a les 9 és el Girona. Ha de guanyar sí o sí a l'Elx per salvar la categoria després de perdre ahir 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Victòria també del Madrid a Sevilla 0-1 amb gol de Vinicius.
0: I gravíssim accident d'Àlex Márquez.
7: Durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP ha estat operat aquesta passada nit del trencament a la clavícula i una vèrtebra del coll. El triomf va ser per Dijan Antonio.
0: Gràcies, Arnau. I arribem pràcticament a les 8. La informació continua a l'Hoy per Hoy.
10: Salut! Però brindes con agua?
11: Con Fontbella, porque así recupero los minerales que pierdo durante el día y que mi cuerpo no genera de forma natural.
10: Va, un brindis por elegir el agua que nos llena de vida y de...
11: ¡Salud!
12: ¡Salud! ¡Salud!
13: Fontbella, la única reconocida por expertos en nutrición.
14: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Hoy por hoy. Radio Lleida, Cadena Ser.
1: Perdona, al centre?
2: Mira, veus aquell Skoda Fabia blanc?
1: Uh-huh.
2: Doncs estava entre negre i gris, però el vaig veure en blanc i mira. I com que ja n'havia tingut un en gris, total, que en blanc mola més, oi? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
3: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Fabia Go. Emporta-te'l totalment equipat des de 15.400 euros. Subjecte a finançament a Volkswagen Bank. Informa't en Skoda.es.
4: Visita'ns a Dalbau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. Grup Nayox.
5: Necessites implants? Doncs vine a Ilerdent.
6: La clínica especialitzada en odontologia avançada amb implants i dents fixes col·locades el mateix dia.
5: I opcions de finançament gratuït?
6: Demana una primera visita gratuïta al 973 28 11 11 o a ilerdent.com.
5: T'esperem a Ilerdent, al carrer Sant Antoni de Lleida.
7: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
10: Comprar un moble comença per una bona decisió i una bona decisió et porta a Hipopòtamo, perquè el fabriquem a mida, perquè tenim cura del seu disseny i perquè t'oferim el millor preu del mercat. Ah, i perquè les teves compres no les pagues fins a l'agost, tot i més a Hipopòtamo, al Carràs, hipopòtamo.com.
11: Gent de l'Oest, prepareu-vos perquè Lincoln Co aterra a Lleida per canviar la manera de conduir. Arriben els híbrids endollables 01 i 08. Pensats per un estil de vida actiu, modern i sostenible. I prepareu-vos per flipar amb el nou Lincoln Co 02, 100% elèctric, amb un disseny que parla per si sol. Us esperen a Llemós al polígon industrial del Segre, parcel·la 719. Lincoln Co Lleida, amb grup Optimotor.
12: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
13: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y

0: 12:10, escolteu el que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a una hora i mitja, Nil, el Barça depositarà el trofeu de campió de Lliga i també de campió de la Supercopa al Museu del Club.
1: Al museu, a partir de 2:45, Juste, Hansi Flick i Ronald Araujo faran l'entrega del títol de Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. I a les 2, renovació de Hansi Flick en un acte privat que es farà al despatx del president Laporta. Per tant, es confirmarà aquesta renovació de Hansi Flick.
0: Per tant, avui a 2:45, 1:30, el president, entrenador i capità deixaran ja els trofeus de campions de Lliga i Supercopa al Museu del Club i després ja oficial es formalitzarà la renovació de Hansi Flick. I abans de parlar de Lewandowski i del seu comiat, el Nil Solà acostuma a entrar a l'estudi i així en veu baixa xiu-xiueja a l'orella.
2: És una paraula molt maca, xiu-xiuejar.
0: Alguna noticieta. Sempre porta alguna cosa a la butxaca.
2: Una coseta.
0: Alguna cosa a la butxaca.
2: Què tens avui?
0: De què va estar especialment pendent ahir Hansi Flick, a part del partit, òbviament, i va quedar gratament sorprès?
1: D'un jugador del Betis, que precisament agrada molt a Flaky, que de fet Flaky em va preguntar per ell abans del partit. Abde, ahir Flick estava molt atent al rendiment d'Abde, és veritat que no era d'entrada molt fan de poder fitxar Abde fa unes setmanes, la situació és aquesta, així explica, però ahir va quedar molt i molt satisfet amb el rendiment d'Abde, a qui va estar molt i molt atent, que va portar de bòlit durant una bona estona a Jules Koundé, que li va forçar la targeta groga. Per tant, atents també al futur d'Abde. Recordem que el Barça ha de fitxar una extrema esquerra i el Barça té el 20% dels drets del futbolista, si no vaig equivocat. Per tant, ahir Flick atent i sorprenentment content amb el rendiment d'Abde.
0: Té una clàusula de 70 milions d'euros. Sí. Abde, s'han interessat per ell equips de la Premier. El Barça només té un 20%,
1: només té un 20%
0: del jugador.
1: Només té un 20%. És veritat que també aquí hi ha l'altra part, que si el Barça fes el pas endavant, el jugador també ha de veure si vol o no, perquè és veritat que busca continuïtat, però ahir Flick va quedar molt content amb Abde, clàusula de 70 milions. El Barça té el 20% del futbolista i un dels altres que s'ha d'estar molt atent. Avui, precisament, parlant amb gent de l'entorn de Betis, explicava que la frase que fan servir allà és que va volant.
0: Abde. Va volant. No, ha crescut com a jugador. A mi ja m'agradava el Barça.
2: Sí, a mi també.
0: I té aquest punt de carrer que sí, m'encanta. O sigui, Abde, a més, ja he explicat algunes anècdotes que em van explicar quan estava a la
1: ciutat. Ha madurat,
0: és boníssim.
1: 9 gols i 8 assistències aquesta temporada
2: de
1: Lliga.
2: Aquest any 14 gols, 13 assistències entre totes les competicions, de les quals, com diu el Nil, 9 gols a la Lliga, 9 assistències, ha crescut, ha fet una gran temporada. I el Barça, que busca en aquest càsting d'aquest doble davanter que ha de fitxar, el nou i el jugador de banda, doncs em semblaria una opció tenir en compte.
0: Sí, veurem què és el que passa. El que expliquem al que t'hi jugues és que Hansi Flick ahir va estar pendent d'Abde.
2: Tampoc va ser un gran partit d'Abde.
0: I va acabar gratament sorprès.
1: Va quedar gratament sorprès.
0: Sí, però els entrenadors entenc que a vegades veuen coses que nosaltres no veiem.
1: Totalment, el perfil que vol per l'extrem esquerre és un jugador agressiu, que vagi endavant, que te treballi, que sigui vertical, i si algú té aquestes característiques, doncs és Abde.
0: La notícia és aquesta. A partir d'aquí veurem què és el que passa i el que ens toca és analitzar. Tu el fitxaries, Abde?
2: Jo, home, depenent del preu, però em sembla que sí, per què no? És un jugador que més tindria ganes, vindria amb fam, té marge de creixement. Si a Flick li agrada, el beneïm.
0: Mira, ja que ha estat puntual i ja s'asseu a la seva cadira, Àlex Delmas, què tal, com estàs?
3: Bon dia, què tal? Molt bé. Sobre Abde, jo fa algunes setmanes que vaig dir que em sembla un perfil molt interessant, però per moltes coses. És a dir, el Barça entenem que ha de destinar tots els esforços al que seria el relleu de Lewandowski, no? Aquest davanter que ha de ser un primer espasa. Per tant, veurem el que li queda per al segon davanter, no? Però em sembla que per un segon davanter, per un davanter que no ha de venir a ser titular a priori, que t'ha de poder ocupar les dues bandes, que ha de ser, sobretot jo crec que és molt important que sigui un bon regatejador, perquè el Barça ara mateix només té la menja mal com a bon regatejador, Abde compleix totes aquestes característiques. Per tant, a mi em semblaria bé, jo fa algunes setmanes que deixo caure el seu nom, no només hi ha ell, però entenc que compliria tots aquests paràmetres.
0: L'Àlex Delmas ja està assegut a la taula, sí, a la seva cadira, els altres tertulians també han estat puntuals, el que passa és que el Jofre ha vingut al bar i ha anat de bar en bar a buscar, sí, cafès, i ja torna a estar aquí als estudis de Ràdio Barcelona.
2: Passa allò que queda una cadira buida i que són dos, ni ell,
0: ara marxo, ara marxo, perquè un és el Jofre i l'altre és el Moixés Hurtado, que ha entrat somrient perquè, clar, ens catxondejàvem d'ell quan deia allò de que l'Espanyol acabaria a Europa, i a l'última jornada resulta que l'Espanyol està salvat i té opcions d'anar a Europa. El futbol està boig.
2: Ja ho va dir.
4: Crits de Robert Lewandowski, s'assenyala l'escut, dona les gràcies. canta el Camp Nou en honor al seu killer, al seu nou, al seu golejador de la Reconquesta. Arrenca el partit. Rafinha preparat per picar la falta frontal de l'àrea, és perillosa per l'11 blaugrana. I va Rafinha, pica Rafinha, gol! Rafinha ha anat al curt i ha agafat a contrapeu Álvaro Valle.
5: Marcó el campeón, marcó capital, marcó Rafinha, marcó el Barça.
4: Mira que recupera la pilota Rafinha, frontal de l'àrea.
5: Ui, que error del Betis, balón para Rafinha, Rafinha a la media luna, le va a pegar Rafinha, gol. Gol, gol, gol, gol, gol.
4: Gol de Rafinha, que fa el segon del Barça.
5: Oh, capital, quiere acabar la temporada por todo lo alto, el error grosero del Betis. Vigolea o capital, vigolea el Barça.
4: Cancelo.
5: Gol de João Cancelo. En su última aparición en el Camp Nou, veremos qué le depara el futuro. Lo celebra el portugués, que saborea el momento, manos al oído.
4: Al minut 74 de partit, Barça 3, Betis 1.
0: O capitao Rafinha, Flaqui, que va fer dos gols. Per cert, que tu sempre dius a Rafinha o capitao, i a Fermín, el soldadito de Flick, vas escoltar divendres que li agrada, que li diguis el soldadito de Flick.
2: Doncs ho celebrem, ho celebrem. Sort que no va dir que no li agradava, perquè l'haguéssim hagut de canviar ràpid.
6: Exclusiva, per certo. Epa! Please don't go! Please don't go! Abbiamo l'esclusiva, molto importante. Il Barça planteggiandosi la repescazione di Abde. Il futbolista del Barcellona, del Betis, una 20% del Barcellona. E il Barcellona può repescare Abde, il futbolista del Betis, 20% del Barça. Please don't go! Esclusiva mondiale!
0: Sì, mondiale. Già sta pigiant.
2: Mondiale.
0: Va, mondiale. La notícia mondiale, del mondiale. Partit més enllà de la victòria, que ara analitzarem, del Barça contra el Betis. 3-1, amb dos gols de Rafinha, un de Cancelo, el del Betis de Isco de penal. Ho heu escoltat el muntatge del William, la narració del Flack i del Santi Ovalle. La notícia del protagonista va ser Robert Lewandowski.
1: Sí, la protagonista va ser Robert Lewandowski.
0: Ara no havia tingut una desconnexió mental.
1: Ara no sabia si estava esperant. No sabia si estava esperant que Jofre valorés a Lewandowski. Un Lewandowski que...
0: Aquest moment de Abde és boníssim. Sí, posa, que m'encanta.
7: Pillado.
2: No recordava que allargava tard el Puig. Sí, sí, sí.
7: No sé si parla molt bé.
0: Sí, el Lila ha fet un altre.
7: El millor moment de Abde queda.
1: Pensava que li preguntaves a Àlex Amas.
0: No, però és un tio molt natural, que te parla tal com raja.
2: Home, fa poc li van dir que sortia de l'entrenament del Betis el dia que va haver-hi tot el pollastre de la Copa Afri. Van dir, oi, que al final eres campió. Ah, sí?
1: Mira, la mateixa inconsciència segurament que té quan juga, i li va bastant bé. Robert Lewandowski, clar protagonista d'ahir al Camp Nou. Durant el partit segurament no va poder brillar i ens vam quedar sense l'últim Lewandowski del senyor Flaquer, però després del partit va estar bé i va reconèixer que una vegada culer, sempre culer.
8: Ha sido un honor jugar por este club. Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevará al Barcelona en mi corazón. Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez culé, siempre culé.
0: Va, que ja sé que us està passant a tots.
2: A tots
0: que passa. Després escoltarem el Bermúdez.
9: Sí. He preparado de carto, carto de comiata, de mi para los culos.
1: Robert Lewandowski, que ahir s'acomiadava, en el comunicat va fer una frase que ha agradat molt, dient que ha tornat o retornat al Barça on li pertocava, una frase que ja va dir en el dia de la seva arribada.
10: Soy consciente que es el momento de que el Barça vuelva a ser el club ganador que siempre ha sido históricamente. Por eso estoy aquí, para ayudar a devolver al club al lugar donde se merece, ganando el máximo de títulos posibles.
1: Aquest era Robert Lewandowski en el comunicat que va fer el Barça en la primera entrevista que va fer com a jugador blaugrana. Després del partit, evidentment, també li van preguntar a Hansi Flick què és el que ha de tenir el nou que vingui per substituir Lewandowski.
11: From everything. You know, it's easy to say ha de tenir de tot, tot i que sigui molt fàcil dir-ho des d'aquí. En Robert és un jugador molt especial, ha estat el millor davanter del món els últims 10 o 15 anys, i no és fàcil trobar algú com ell. Crec que qui vingui haurà de tenir la nostra filosofia, haurà d'estar connectat amb l'equip, però sobretot ha de marcar gols, perquè al final és la feina del nou. Això és el que volem, però això ja és feina de Deco.
12: Yeah, it's all about scoring goals, and this is what we are looking for, and it's Deco's job.
1: No serà fàcil, deia Hansi Flick, però el que està clar que en aquesta química que hi ha en el binomi Deco-Hansi Flick, tothom té molt clar què és el que volen com a davanter.
12: Now we have clear how we want to do it. So
11: tenim clares les nostres prioritats, com ho hem de fer, i ara hem d'esperar. Crec que no és fàcil, però al final ho haurem de provar tot i veure què és el que ens dona l'equip. No tinc cap dubte sobre això. Penso que l'any que ve també tindrem un equip meravellós, amb molta qualitat per assolir els nostres objectius.
1: La marxa de Lewandowski deixarà un buit important al vestidor. S'han acomiadat d'ella en xarxes socials pràcticament tots els jugadors de la plantilla. Un dels que tenia molta estima, Robert Lewandowski, és Gavi, a qui ha protegit bastant, i tenia aquestes paraules després del partit.
13: Sí, la verdad que lo vamos a echar mucho de menos. Es de los mejores delanteros de la historia y, como te digo, lo echaré mucho de menos y le deseo siempre lo mejor. Me ha ayudado siempre, me ha dado muy buenos consejos. Al final él es una leyenda del fútbol y yo siempre lo he escuchado porque sé que era un jugadorazo y que sabía muchas cosas, ¿no?, del fútbol. Y como te digo, una pena que se vaya, porque le echaré mucho de menos nosotros y la afición también.
0: Lewandowski marcha del Barça amb 3 lligues de 4 aconseguides. 3 de les 4 lligues les ha guanyat Lewandowski amb el Barça, també 3 supercopes, una Copa del Rei, Flaki, amb totes les finals guanyades al Madrid.
2: Al Madrid, sí, sí.
0: Això té un mèrit extra. Amb 119 gols en 192 partits. Aquesta és la fulla de Robert Lewandowski al Barça, que marxarà possiblement a Aràbia.
1: Possiblement a Aràbia, s'està acabant de decidir, té ofertes molt i molt importants a nivell econòmic, s'ha d'acabar de veure què valora, si la proximitat que té Aràbia amb la família, no es descarta ni molt menys que continuï vivint aquí la seva dona i els seus fills, també a l'opció de Polònia, amb un vol privat que se'n pot permetre els que vulgui, 4 horetes a Aràbia-Polònia, per tant, sembla que pot tenir pes a la decisió final.
0: Això. Felicitats, perquè has anat narrant i anticipant la pel·lícula de Lewandowski, i ja anem coneixent el final, que marxa del Barça i que la proposta d'Aràbia la contempla, òbviament, per una qüestió econòmica, però també perquè ha vist, en altres casos, que li permetrà continuar jugant a la selecció, que és el que vol.
1: Sí, perquè les imatges que vam veure després de quedar eliminats d'aquesta repesca del Mundial semblava que ja s'acomiadava de la selecció, però per la informació que tenim sembla que vol allargar aquesta vida competitiva amb la selecció, i és un dels motius de pes de fer segurament una passa enrere a una lliga menys competitiva per poder allargar la vida professional amb la seva selecció.
0: Tema econòmic, la possibilitat de continuar jugant amb la seva selecció tot i estar a Aràbia, ha passat amb altres casos, com Cristiano Ronaldo, Laporte, molts futbolistes, Cancelo també, que va continuar en Portugal, i que el viatge és més curt per a la família, ja sigui des de Barcelona o Polònia a Aràbia, que no pas als Estats Units, on també tenia propostes un Robert Lewandowski, que ens va dir el president Joan Laporta al Que t'hi jugues, el volia renovar una temporada més, però com has anat explicant, la proposta concreta formal no ha arribat. Entenc que, com hem comentat, Flaki, perquè el Barça també pensa que s'ha de buscar un relleu i que Lewandowski és millor que marxi ja, i el que diuen, no?, que una retirada de temps és una victòria.
1: S'ha donat a entendre per les dues parts que segurament la continuïtat no era el millor. Jo insisteixo que crec que també ha sigut important Lewandowski en aquest sentit, de veure que forçar un any més potser no es podria adaptar a aquest rol de veure's en un segon pla, i que a vegades marxar a temps et permet marxar millor amb un comiat tan especial com el que es va viure ahir al Camp Nou.
0: Gràcies, Nil. Doncs és important també acomiadar-te bé dels llocs i saber-lo acomiadar, i en aquest cas jo crec que el fitxatge de Lewandowski va ser bo, el rendiment ha estat fantàstic, un dels màxims golejadors de la història del Barça, ha faltat la Champions, no?, però ha guanyat 3 lligues de 4, havent estat pitxitxe en una d'aquestes lligues i havent fet gols a cada temporada, i entenc que totes les parts ja han vist que el millor era diguem-ne, separar camins i no passa res.
2: Ha sortit tot rodó, no? El rendiment, com dius, ha estat espectacular. És veritat que l'últim any, per qüestions físiques i d'edat, ja no ha pogut tenir el rendiment de la temporada passada, que va ser demencial, la temporada passada de Lewandowski, a nivell de xifres, al costat de la Mini de Rafinha. Va ser una temporada brutal, crec que van ser 42 gols en aquella temporada que el Barça va guanyar tot i va estar a punt d'arribar a la final de la Champions, però com dius, i al final és un comiat de bon regust recíproc, no? Perquè Lewandowski, ell ho diu, marxa molt satisfet del que ha fet el Barça, d'haver complert la missió, i marxa amb un punt de sentiment culer que segurament no s'imaginava tenir quan va arribar fa 4 anys, i el mateix ens ha passat a tots des de fora, no? Que jo reconec que, per exemple, quan marxa Xavi i arriba Flick, que s'obre el debat de si Lewandowski sí, Lewandowski no, jo era dels que pensava potser un relleu podia venir bé, em va tapar la boca de manera clara i contundent a la temporada de la primera de Flick, i al final el culer també s'emporta un Lewandowski, doncs que el tindrà sempre en el record pel rendiment que ha donat.
0: Moisés Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Muy bien, contento.
2: Feliz.
0: Tranquilo. Ara parlarem de l'Espanyol, però abans de Lewandowski, on el situeu, diguem-ne, posició a la història del Barça? Com a davanter, eh? Ho dic sí, perquè és el quart màxim golejador en Champions de la història del Barça, eh? Clar. Només el superen Messi, Luis Suárez i Rivaldo, eh? A Lewandowski.
14: ¿Quién es eso?
7: Em sembla que el Flaqui ha donat en una clau, és a dir, jo recordo la temporada després de Xavi, que crec que començava a posar-se en discussió la seva continuïtat. Ell va tenir molt de mèrit, sense estar molt bé, acabar no només amb molt bones xifres, sinó acabar sent una peça clau quan hi va haver algun moment de la temporada que semblava que no acabava de rullar, no? I això el posa molt en valor, sobretot tenint l'edat que té, no només per professional, sinó per gana i per ambició, que per això és el futbolista que ha acabat, o que està sent, no? Però per gust personal i ja per una edat, em poso uns quants a davant, però evidentment ha d'estar, no sé, que et diria top 8 de davanters de la història del Barça, top 6, més o menys, no sé.
0: Muy.
14: Para mí es el concepto de lo que entendemos como profesional, ¿no? Él venía a hacer goles, fue criticado, a lo mejor estéticamente no es el delantero ideal para el Barça, pero ha venido, ha hecho goles, ha ayudado a otros jugadores a que crezcan, estoy súper convencido de esto, que creo que es muy importante. Y para mí, pues ¿no? Lo ves en cómo se cuida, en cómo... Entonces, la palabra profesional. A nivel de top, yo creo que a nivel de datos está muy arriba. A nivel de estética, a lo mejor hemos visto pasar por el Barça jugadores muy buenos. Y sí, también diría que entre los 8 primeros, quizás.
0: El Àlex Delmas li ha volgut fer un homenatge a Robert Lewandowski i per això li dedica la seva del Masterclass.
15: Del Masterclass.
0: 4 punts que destaques del llegat de Lewandowski al Barça. El primer és lideratge i mentalitat guanyadora.
3: Sí, crec que és indubtable, no? El moment que va arribar, que era complicat i que porta aquesta mentalitat guanyadora i lideratge en una generació que venia una mica en caiguda, eh? Voldria repassar el seu primer 11. El primer 11 on juga Lewandowski, que recordem que és Ter Stegen a la porteria, 34 anys, defensa amb Araujo, 24, Christensen, 27, Eric, 22, Jordi Alba, 34, mig al camp amb Busquets, 34, Gavi, Pedri, 18 i 20, i després aquesta davantera amb Rafinha, que llavors tenia 26 anys, Lewandowski, que arriba amb 34, i Dembélé amb 26. Per tant, no només va portar lideratge i mentalitat i va guiar, sinó que sobretot aquests tres jugadors tan joves que hi havien i estaven començant, Gavi, 18 anys, Pedri, 20 anys, que no era el Pedri actual, i l'Eric, que acabava de la seva tornada, crec que s'han aprofitat una mica, diguéssim, de la seva experiència i els ha guiat una mica.
0: El més important per això de Lewandowski han estat els gols.
3: Correcte, el gol i la definició. Per suposat ha portat això, no? Fixa't que des que va arribar la 22-23 les seves xifres golejadores són espectaculars. Són 33 gols, 26, 42 i 18 aquesta temporada i les freqüències són 119 a cada 119 minuts la primera temporada, un gol cada 91 minuts aquesta última precedent i un gol cada 128 minuts en l'actual, en què tots veiem que a Lewandowski ja li estan faltant algunes coses, però compte perquè les seves freqüències encara són molt bones.
0: I tu destaques també que ha sabut adaptar-se al joc del Barça?
3: Jo crec que sí. Jo crec que ha afegit nous ingredients, és a dir, Lewandowski és un jugador que s'ha adaptat força al joc combinatiu per dins del Barça, és a dir, aprofitar les oportunitats que et generava el Barça generant en Pedri per dins, en Dani Olmo, etc, etc, però també aprofitar les centrades laterals, aprofitar aquelles jugades on un home d'àrea té l'instint, té l'olfacte com per saber-les aprofitar, i hi ha molts gols decisius contra el Madrid, contra l'Atlético Madrid, que els fabrica pràcticament ell. Per tant, s'ha adaptat al joc Barça de tota la vida, però també hi ha donat el seu segell.
0: Lewandowski té 37 anys, en farà 38 al mes d'agost, per tant ja és veterà, però tot i això ha mantingut bastanta continuïtat a l'hora de jugar.
3: Exacte, i per mi el quart punt és la continuïtat competitiva. Estem parlant d'un jugador que arriba amb 34 anys i ha jugat respectivament a les seves 4 temporades 46 partits, 49 partits, 52 partits i de moment en porta 45. Per un jugador de 34 anys i que s'anirà pràcticament en 38, és moltíssim.
0: Doncs aquesta és la del Masterclass, homenatge a Robert Lewandowski de l'Àlex. Un moment, Jofre, no pots començar a riure abans del gag del Bermúdez.
9: Llorando ya.
2: La música ya.
3: Li veig la cara, la li veig la cara i ja escolta la veu.
9: Lloración de fuerte.
2: Lloración.
9: Hi, culos. Es mi momento de momentación es terminada. Y me voy con sensación de que trabajo es cumplido. Vosotros habéis tratado a mí como uno más de la familia. Y estoy muy contento con Barcelona. Creo que es mejor marchar este año, que todavía recuerdo vosotros de mí es bien, porque igual año que viene hubiera llevado unas pitaciones sí, muy fuertes, igual sí. Porque sois muy buena gente, pero tenéis un gerontofobio importante. Me siento como un Opel Corsa de 2012, mejor regalar este año que tener que pagar más reparación y acabar llevando desballestamiento. Mejor tener una vida útil que intentar guardar un año más y acabar desguace y no pasando ITU. Sí. Si marcho ahora estoy de más contentación porque vuestro recuerdo de mí es de leyendo, no leyendo de fútbol, sino leyendo de no leyendo de
7: la carta,
9: de exacto,
0: leyenda
9: este. Quiero recordar los que ya estaban haciendo rajación de mí. Cuando yo vengo a Barcelona soy campeón de Champions con Bayern y con Sextete, y vuestro delantero titular era Memphis Depay. Así que callar un poco bocos, pedazo de cabronas. Yo vengo en peor momento posible. Sí, sí, sí, más sí. Agradecimiento falta para mí.
2: Sí, señor.
9: Voy a llevar siempre en el corazón. Ayer fue día de mucha emotivación. Me puse a llorar. También mi mujer Ana sí. Llorando. Porque tiene.
0: ¿Y les nenes?
9: Porque tienen que cambiar la playa Barcelona por aire acondicionado de Arabia. Es golpe muy duro de digestir, hace llorar. Porque Arabia, si pones un salmón en papel de plata en calle, dejas 10 minutos y puedes comer hecho papillón. Gracias, Barça. Voy a echar mucho de menos. Una vez culo, siempre culo. Bye, culos. Visca Barça. Visca Terrayuro, me ha dicho.
7: Molt bé el Pau, molt bé el Pau.
0: Les dades del partit, més enllà de la retirada de Lewandowski del Camp Nou, les explica el Fermín Suárez.
15: Bon dia, sí que el Barça finalitza la Lliga a casa de forma impoluta. 19 partits, 19 victòries, ple de punts, 57 de 57. És el primer cop que succeeix en una Lliga amb 20 equips. Per primer cop a la història, un equip és capaç d'assolir-ho. La darrera vegada que el Barça ho va aconseguir, però amb menys equips a la Lliga, lògicament, va ser la 59-60 d'Elenio Herrera. Balanç a casa del Barça de 57 gols a favor i només 10 gols rebuts. En una temporada a casa impecable. Ahir dos gols des de fora de l'àrea més, ja en van 21 per part de 8 jugadors diferents, s'hi va estrenar Cancelo. El curs passat el Barça va marcar 23 gols des de fora de l'àrea. Rafinha, per primer cop des que juga al Barça, va aconseguir el seu primer gol de falta, dos n'havia aconseguit amb el Leeds, i el Barça ja suma 3 gols de falta en el que va de temporada. No trobàvem un curs tan prolífic en aquest sentit des de la 20-21 amb 3 gols de Leo Messi. Amb el seu doblet, Rafinha arriba als 21 gols en 33 partits i això que se n'ha perdut 23. Amb el gol de falta d'ahir, Rafinha arriba a les 12 dianes des de fora de l'àrea amb el Barça. Això vol dir que empata gols des de la perifèria amb Deco i Eto'o i supera els 11 gols des de fora de l'àrea que va aconseguir Andrés Iniesta amb el Barça.
0: 19 partits, 19 victòries a casa. El Barça ha jugat aquest any a Montjuïc, al Johan Cruyff i al Camp Nou. Ha guanyat tots els partits que ha disputat a casa. És una dada històrica. No havia passat mai a la Lliga.
7: Intractable, no parla molt bé de l'equip.
0: I lo dels gols de fora de l'àrea és interessant. 21 i n'han fet 3 de falta, que ja tocava, marcar gols de falta.
2: Dos seguits, no ho recordàvem, això.
14: I 10 gols en contra, solo, ostres, en casa.
0: Home, és que Joan és mucho Joan,
14: Sí. Han fet un salt. Joan, és mucho Joan.
7: Han fet un salt.
0: Lo dejaste de bendecido tú en el fútbol base del Español.
7: Dos.
14: Bueno, se bendecía el solo, Sí, sí.
7: Però en fet, no, escalonadament, l'equip que ja venia amb, amb prou coses bones, vam segurament fer el millor moviment que podíem fer l'estiu passat, que era el de porter. Ara aquest estiu toca fer aquest moviment que ens farà super competitius com per allà aspirar a qualsevol cosa.
0: El del davanter.
7: Exacte.
3: Sí, a veure, jo crec que és incontestable la trajectòria del Barça, que també a fora ha estat molt bona, però sobretot a casa, no? Crec que tots tenim la sensació que aquest Barça no ha arribat al pic de la temporada passada, però en canvi, si mires els números, la fiabilitat és molt alta, és molt alta. Hem vist un Barça que ha buscat una mica més el control i tot i així no ha perdut gol. I hem vist, sobretot, jo crec que té molt de mèrit, que davant de les baixes que hi ha hagut aquest any i que l'any passat no va haver-hi, hi ha hagut passos endavant de, cert, de certs jugadors, no? Sobretot la segona línia, aquest canvi de rol d'Eric, el creixement del mig al camp, la tornada de Gavi, l'aparició de Bernal. Jo crec que tot això és molt important i, com bé deien ells ara, crec que per la temporada vinent és alguna cosa que s'emporta. És a dir, el Barça està millor aquesta temporada que no la, l'anterior, més enllà de les xifres, perquè ha sumat més, més jugadors a la causa.
0: Aquesta reflexió crida l'atenció, El Barça està millor aquesta temporada que l'anterior.
3: Jo crec que començarà la propera temporada amb més recursos del que tenia a l'inici d'aquesta, no? És a dir, tenim un Bernal que ha de ser un jugador estructural i que ja està recuperat i que ja hem vist el que és possible. Tornem a veure un Gavi que pot jugar. Per exemple, una de les notícies del partit per mi és veure Gavi de 9 de 10, que ens havíem oblidat que també de 10, de mitja punta pur, ho pot fer molt bé. Si el Barça encerta en aquest primer espasa que ha de ser davanter, té una porteria superben coberta que no la tenia, té un Eric García que ara és un, diguéssim, un líder a l'ombra. Jo crec que té molts arguments com per començar la propera temporada aspirant a tot.
7: És que la passada segurament parlàvem de un molt bon any més basat en rendiments estratosfèrics d'alguna de les figures, i el que diu l'Àlex, que comparteixo el 100%, és que ara tens la sensació de que hi ha, no, un paraigua molt més alt, que no depèn de que un o dos estiguin molt bé, no? I sí, si anem afegint coses, a mi em dona la sensació de que aspirem aquest any que ve a començar un estiu interessant. Aviam què passa també l'estiu, no només en davanter, sinó a venir Mundial per mig, sempre és un estiu que pot ser mogut i poden passar coses.
0: El que encara no sabeu del Barça-Betis us ho explica el Santi Ovalle.
16: La festa de comiat de Robert Lewandowski va començar dissabte. Quan va acabar l'entrenament, Flick va reunir l'equip sobre la gespa i els va dir que el Robert tenia una cosa a explicar. Lewandowski, entre llàgrimes, els va dir que marxava del Barça i que estava orgullós del llegat que deixava. Ja esteu preparats per guanyar la Champions, els va etzibar. Un a un, els companys el van abraçar, les primeres de les moltes abraçades que li farien aquest cap de setmana. Després, Araujo li va adreçar unes paraules i, per últim, ho va fer Hansi Flick. Arribem a diumenge, el Camp Nou obre les portes i hi ha milers de polonesos. No s'han volgut perdre l'últim dia del seu compatriota. La nit va ser molt emocionant i Lewandowski va acabar fent-se fotografies assegut al cercle central d'un Camp Nou buit, com en el seu dia va fer Andrés Iniesta. També es va fer una foto amb una pancarta que deia «Robert, contigo empezó todo». Aquest cop no va aparèixer Kevin Roldán.
17: Sí,

0: Però el de Lewandowski no va ser l'únic comiat de la nit. També li van fer un passadís de comiat amb un ram de flors gegant a Dolors Romero, responsable de competicions. Més de 40 anys al club. Es prejubila. El seu homenatge va coincidir amb les fotos de Lewandowski a la gespa i el polonès va voler participar de l'homenatge a la Dolors i fer-se una foto amb ella. Lewandowski va marxar vestit del camp i engolit per la gent que l'esperava a la sortida. Fins sempre, Robert. La vida continua. Avui, Juste, Araujo i Flick portaran una nova lliga al museu. I Flick signarà fins al 2028 més un més opcional.
1: Gràcies, Santi. Em quedo amb aquesta frase, el discurs de Lewandowski de comiat abans de l'entrenament de previ al partit. Ja esteu preparats, Flaki, per guanyar la Champions.
2: Fa aquesta sensació, no? Un any de més maduresa, dos ensopegades en Champions que t'han de fer aprendre, la solidesa de la que parlaven ara el Delmas i el Jofre a la taula, i sobretot el que dèiem, crec que està preparat per guanyar la Champions, ho estàs, però ho estaràs més si encertes aquest estiu. Crec que estem davant d'un estiu capdalt perquè el projecte Flick faci l'efecte trampolí definitiu.
3: Sí,
2: no?
3: es necesario sí, que el equipo se construya un equipo bueno, ¿no? Claro. Se construya un equipo con buen liderazgo, claro. Buena salida de balón, ¿no?
1: Sí. ¿Y qué más?
3: Y sobre todo liderazgo.
1: Ah, pensaba que ibas a hacer una mención.
3: Como yo. No. Sí, pues si quieres.
1: Venga, dale.
3: Hombre, que nosotros... Tú puedes decidir si quieres un buen coche o quieres un Cupra, Litamendi, el motor.
1: Es más que un buen coche, ¿no?
3: Que es más que todavía, es todavía más.
4: Liderazgo.
3: Están los coches buenos y está el Cupra. Que claro, si tú quieres un Cupra León Hybrid, pues vas a Cupra, Litamendi, motor, que ahora lo haré en catalán y todo.
2: Ah, ¿qué dios, ahora?
3: Que tienen unidades en stock, no vas en entrega inmediata.
1: Sí, es muy importante, sí. Lo de la entrega inmediata, pero claro, sí, depende dónde vas a comprar un coche y tardes tres meses.
3: Esperas seis meses, imagínate que tú querés a Julián Álvarez y te lo traen en marzo.
1: Si fichas a Julián Álvarez, lo quieres ya. Pues claro, lo mismo, si quieres un coche, lo quieres ya.
3: Y a diferencia de Cupra, unidades no esperen durte a casa con muchas posibilidades, que si la propulsión mecánica, eléctrica, combinadas, lo que vulgues. Cupra Letamendi Motor, que es el teu concessionari Cupra, a Balme, San Mallorca, a Barcelona.
1: Quin Cupra compraria? Ai, quin jugador compraria per la davantera? Quin jugador compraria per la davantera?
4: A mi, realment, se'm fa difícil escollir un jugador perquè tiraria noms que després me tireu en cara i no m'agrada.
2: No, mai, sí, ho per... mai ho hem fet això.
4: Vull un perfil baix. Vull un perfil baix.
1: Julián, Joao Pedro, Lautaro, són noms que agraden a la direcció.
3: Digue-ho, Jofre,
1: Blaovic, que és el que t'agrada tu perquè arriba gratis.
3: Digue-ho, Jofre.
2: M'he vestit del que vol.
4: Saps per què? Perquè ahir parlàvem, per exemple, de Joao Pedro. Em sembla un dineral que no dic que és llançat.
1: No t'enrotllis, digues la teva aposta, que no és Blaovic, ara hi he caigut. Sí, no, sí. És Blaovic.
2: No, vestit,
1: va vestit de jugador del Villarreal.
4: A mi m'agrada molt.
5: Som un xicuete?
1: No.
2: Este era el d'anell passat.
4: Mi cautatge.
1: Que quan si deis la pedrada amb el Bermúdez.
3: Pim!
2: Fan pinça.
4: Un tio ràpid. Un tio molt ràpid. Que té gol.
5: Pero a ver si el delantero centro del Barça viene a recibir más que en profundidad, para que lo quede rápido, entonces.
4: Pero que si ve a rebre después has de arribar al área, ¿no?
5: Sí.
3: Porque la intención ya estoy yo.
5: Pero normalmente es un jugador que hace de apoyo, que deja de cara, y los que tiran más en profundidad son los extremos.
4: Porque no tenés un delante que tú fácil. Es que si
5: bueno, hay, yo ya. No, porque les hace el tercer hombre, hace el apoyo. Lewandowski te lo ha hecho. Cuando no tienes salida, que te apretan, tienes ese jugador que te las deja de cara, y ahí no tiene que ser un jugador rápido.
4: ¿Lewandowski tú haces?
5: Sí, por supuesto, siempre.
4: Yo a mí Lewandowski me ha dicho
5: Harry Kane,
1: Harry Kane, ¿eh?
5: Por supuesto.
4: Hola, sí, podemos dejar Harry Kane. Yo fui a Harry Kane.
5: No, tú nunca has dicho Harry Kane, ¿eh?
4: ¡Pero para!
2: ¡Apa!
5: ¿Qué dices? ¿Alguna vez le estamos a Harry Kane?
2: No sé.
4: Pero flaqué, pero que un poti que no. Si voy a decir 50 veces Harry Kane, que es el nuevo.
2: Es que el Moïse me ha mirado raro.
1: Es que Jofre, ahora te pod el que surti a xarxes, del que tituli la Núria, porque claro, pod queda un Moisés, Harry Kane, Jofre mi cautatge.
4: Ah, si podem anar per Harry Kane... Però
2: quant costaria no Mikautadze?
4: No sé.
6: 30. Seria el més econòmic.
2: Un valor de mercat de 28 milions d'euros, segons Transfer Market.
4: Pues 20, posa'm 20.
6: A veure, a mi em sembla que el davanter que ha de fitxar el Barça ha de ser un nou modern, és a dir, amb mobilitat, i que també el Barça ha d'estar preparat per si Lamine va tirant cap a dins. Amb la qual cosa, a mi, tot i que Harry Kane em sembla un davanter espectacular, jo no el contemplo. A mi, els que han sortit, de tots els que han sortit, Julián em sembla que és el que té el perfil més adequat.
1: Mira, acabes de fer una reflexió ara sobre això de Harry Kane i Lamin, que no és la primera persona a la que li escolto. No és la primera persona a la que li escolto. I la persona de la que parlo no és el meu pare ni la meva mare.
4: No,
6: algú sí. Que pot decidir, no?
4: Sí, sí. El tema és que tu veus que Lamin a curt termini jugarà dins...
6: No.
4: I no preferirà jugar a la posició que juga amb més llibertat?
6: Segurament això no estic parlant de la temporada vinent, perquè jo Lamin encara el veig a la dreta i per ara se sent més còmode, no? Però no hem de descartar, és a dir, el fitxatge que faci el Barça li ha de servir per les properes 3, 4, 5 temporades, no? I més si parlem de les xifres que parlem. Aquí s'ha de preveure que Lamin pugui tirar cap a dins. Per tant, a mi em sembla que ha de ser un nou amb perfil més de mobilitat. I aquí t'hi poso a Julián. La meva pedrada, abans de que es lesionés, era aquí Tiqué, que a mi em sembla brutal. Però ara ja s'ha descartat. Julián em sembla bo, João Pedro no em sembla malament, tot i que crec que baixa nivell, Lautaro també m'encaixaria, però han de ser jugadors d'aquests que tinguin mobilitat, que et puguin caure a banda, que siguin molt treballadors a la primera pressió, i per tant jo aniria per perfils així.
4: I, si et gastes molts diners...
5: I jo crec que l'altra posició, que nunca se habla, i bueno... Este año al principio se echó de menos, luego lo han camuflado bien, pero es la de central. Yo creo que son las dos posiciones que son más importantes en cualquier equipo, ¿eh? Delantero, centro y central. Y central el Barça...
4: Seguint en la línia de l'Àlex, que jo crec que central també acabarà venint un, perquè crec que també fa falta, si surt algun potser encara més, que estaria bé.
3: ¿De qué estás hablando?
4: Però,
3: no me toque la nariz.
4: No,
5: però lateral derecho.
4: Aquesta figura que diu l'Àlex, jo la compro molt, d'un Lamin amb més llibertat que va dins, però passa que crec que li anirà millor si té un futbolista per davant que li fixi coses, encara que sigui per venir a rebre i trencar ella, però tenir un nou que no sigui nou fixe. I aquí, Harry Kane, és veritat que te l'imagines molt aquí, tot i que és un futbolista tan bo que pot jugar amb vulgui.
1: Va, se diu el vostre lloc un moment a l'Anna Palet, també al Xavi Seixó, que Flaqui hem d'endreçar la resta. Venga, de la qualitat.
7: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
2: Anna Palet, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Flaqui.
2: Va ser un diumenge de comiats a la Lliga.
8: Com el d'Antoine Griezmann amb l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, equip on va arribar l'any 2014, fins ara amb una etapa al Barça, enmig de la qual es van recordant el discurs cap a l'afició.
9: Sé que muchos lo hicieron, algunos todavía no lo han hecho, así que te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven. Hice un error, volví a recapacitar, hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo.
8: També comiat d'Ernesto Valverde amb l'Atlètic Club de Bilbao després de fins a 3 etapes diferents dirigint l'equip. De moment, Valverde ha descartat entrenar la temporada vinent.
2: 28 anys tenia Griezmann quan va venir l'Asa, eh? Courtois es converteix
1: en... Què has volgut dir amb això, Flaqui?
2: Que no era tan jove.
1: Ah, vale.
2: Courtois es converteix en copropietari de l'Extremadura.
8: L'Extremadura ha anunciat l'entrada del fons d'inversió Nextplay, fundat per Thibaut Courtois, com a part dels accionistes del club. L'operació s'ha treballat durant un any i coincideix amb l'ascens a primera federació del club.
2: El Barça, campió de la Copa de la Reina.
8: I amb aquest ja ha guanyat 3 dels 4 títols de la temporada. Avui l'equip descansa i a partir de demà comença a preparar la final de la Champions de dissabte contra l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. Per cert, Aitana Bonmatí només va jugar un quart d'hora de la final de la Copa, ho vam explicar a Carrusel, tot i que el peroné d'Aitana Bonmatí ha quedat ben fixat. La futbolista sent dolor a la zona de la lesió. És conscient, Aitana, que aquest estiu haurà de centrar-se en resoldre aquests dolors. Ella vol ser titular dissabte, però la suplència a la Copa ja és una declaració d'intencions de Pere Romeu.
1: Recordem que estem en setmana Champions, sí. Dissabte la final a Oslo, Barça, Olympique de Lió. Demà una jugadora de l'Olympique de Lió estarà al que t'hi jugués.
8: I una del Barça, ja t'ho avanço, també.
1: Ah, ja l'has tancat, també.
8: Hi ha una del Barça, també.
1: No pares de treballar, Anna Palet. I demà una jugadora del Barça i una del Lió.
8: Sí,
1: la del Barça l'acabes de tancar ara mateix.
8: Sí.
1: Perfecte.
8: Uns minuts abans de començar el que t'hi jugues. Llàstima que no les puguem creuar, però tindrem doble protagonista demà.
2: Caram, quin cartell en setmana Champions. Xavi Seixó, bon dia.
10: Hola, bon dia.
2: En bàsquet, victòries de Barça i Penya.
10: Doncs sí, dues jornades per al final de la fase regular. El Barça encara pot ser segon després de la victòria al camp del Tenerife, amb un gran partit, recordem, de Juan i Marcos. Mentre tant, la Penya amb un gran Ricky Rubio va guanyar la pista del Madrid i es consolida a la sisena posició. Lleida, aconsegueix la salvació i ensopegada important del Morabanc Andorra davant un rival directe com és el Burgos. Els andorrans tenen cada vegada més difícil la salvació. De dissabte, victòria del Baxi Manresa i derrota del Girona. Els dos estan en zona tranquil·la. I a la Lliga Femenina, l'Espart Girona acaba d'anunciar la renovació de Roberto Íñiguez.
1: Després, a la segona hora del que t'hi jugues, ho ampliarem, Però ara que parles de bàsquet, Xavi, jo entenc que a l'esport és de la jubilació com estàs, sí. A poques setmanes ja per enviar-nos a tots a prendre pel sac, sí. Deus pensar, menys mal que marxo ja, perquè això del Barça de bàsquet...
11: Oh. Quina mandra. No, no, ho dic així de clar, és que és tremendo. És una darrere l'altra.
1: Però què està passant?
11: No sé, ara després ho ampliem amb més tranquil·litat, però jo crec que si algú fes un guió d'aquells de Hollywood de coses que poden passar en un club, doncs encertaria les més enrevessades. És a dir, després de dos anys sense títol, semblava que ara començava un projecte de Xavi Pasqual amb bons jugadors, tal i qual, i ara resulta que si no hi ha un canvi de guió, que jo no el descarto, Pasqual marxarà.
1: Tu encara ets escèptic, eh? Tot i que surt ja a molts llocs que acabarà, sí, marxant a final de temporada, com que hi ha la porta pel mig, encara ets escèptic.
11: És que són amics personals, la porta i Xavi Pasqual. Aleshores, la porta és capaç de tot. És capaç d'oferir-li Michael Jordan en aquest moment, no? Vull dir, clar, és que... No sé, no? M'entens? Vull dir, sembla que la decisió està presa, però, en fi, posem un asterisc, per si un cas.
1: Aquesta no l'he vist venir. T'imagines, reunió a la porta de Xavi Pasqual i li diu que fitxarà Michael Jordan.
2: Michael.
1: Bueno. Seria un gir de guió tremendo, eh? És que vam llegir l'altre dia a La Vanguardia que Xavi Pasqual tenia cita dia i hora per una reunió amb gent del club i no es va presentar ningú.
11: Sí, sí. Sí, sí. Bueno, és que pensa que el directiu responsable és Cisco Pujol.
1: Perquè Josep Pujol ja està revelat, sí, relevat.
11: Sí, bueno, revelat i relevat, les dues coses. Vull dir, va aprofitar que el
1: Pisuerga... Clar, però és que Cisco Pujol, de fet, no sé si pot prendre possessió com a tal fins a l'1 de juliol, no? Perquè forma part de la... No?
11: Està ja com una manera interina, però jo és que encara no, la veu que té, no sé la veu que té, Cisco Pujol. No. Està allà, però, en fi, no sé.
1: Ara, la segona hora ho ampliarem, però sí, la història està en que Xavi Pasqual, que té contracte amb el Barça i en principi hauria de ser l'entrenador la propera temporada, ha rebut una oferta de Dubai i fa la sensació de que comença a pensar en marxar.
2: Davant les coses incomplertes del Barça, doncs sembla que estudiaria aquesta oferta. Després ho ampliem. I tanquem amb motor, Anna, Àlex Palou, pole en les 500 milles d'Indianàpolis.
8: El pilot de Sant Antoni de Vilamajor defensa títol com a vigent campió, sortint des de la primera posició. Les 500 milles es disputen aquest diumenge dia 24 i encara amb motor el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, victòria de Di Gian Antonio en una cursa accidentada. La pitjor part se la va endur Àlex Márquez, que ja ha estat operat aquesta nit de la fractura a la clavícula i a una vèrtebra del coll.
7: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
12: Hola, què tal? Com estàs?
1: Hola, Marcos. On ens portes?
12: Bueno, a Portugal.
1: Parla de Mourinho.
12: A Mourinho, evidentemente. En Portugal solo se habla de esto. ¿Por qué? Porque te quieres ir, ¿no? ¿O no? No te vas.
13: Bueno, depende.
2: Això vol dir que he imitat molt bé Mourinho, perquè ha parlat amb Marcos López, eh?
13: Sí, sí. Depende. Sí,
1: perquè la imitació està del Flac, ja, no del Bermúdez.
2: Ojo, Bermúdez, que encara...
13: Depende.
2: Però aquí m'he frenat, ja no m'he atrevit a més.
13: Puedes decir más cosas, si quieres.
2: No.
12: Vale,
13: puedes decir quién es Pedro León.
2: No,
13: dir quién es Zidane o es Maradona. Si ara veia venir i Mas d'Antuona lo van a tratar com si fos Garrincha.
12: ¿Quién es Antomeana?
13: ¿Quién es Antomeana? No sé. No ve la luz del sol cuando estoy ahí.
12: El diario Abola explica las claves de la oferta de renovación. Insisto, la oferta de renovación que le ha planteado el Benfica al técnico. El vínculo termina en el 2027, pero según este diario prevé la extensión por un año, ampliando incluso la posibilidad a otra temporada. O sea, le está ofreciendo hasta 2029 en caso de que fueran cumplidos los objetivos relativos a títulos. En este caso lo tiene fácil, porque Mourinho no ha ganado nada, ni tan siquiera ha entrado en la Champions. El récord, otro diario deportivo de Portugal, va en la dirección contraria. Decisiones a la vista. Mourinho camino del Madrid, con contrato de dos temporadas a la espera. Y los plazos, vuelvo a Bola, dice que no son casuales, porque se va a anunciar la próxima semana. Es cuando el Madrid de Arbeloa se ha despedido de la Liga y Florentino, si no tiene rival en estas elecciones express que se ha organizado, pueda ya definitivamente oficializar su viaje hacia el pasado.
1: Ahora, el que publiquen a Portugal avui són els detalls de l'oferta de renovació que el Benfica, correcte, li ofereix a Mourinho, al diari Abola. Sí, sí, o sigui, allà pressionen perquè Mourinho es quedi.
13: Correcte.
1: Per cert, dimecres, okay, que t'hi jugues especial, sí, des de l'hotel Melià Sitges de Sitges.
13: És es això.
1: Al costat del port d'Aiguadols. Si voleu venir, som un munt de gent ja, si voleu venir, a la pàgina web de la Cadena Ser us podeu descarregar la invitació. i si ho preferiu ens envieu un missatge al WhatsApp del que t'hi jugues, 606-32-72-11, 606-32-72-11, i ens poseu quanta gent vindreu a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, de Sitges, per viure un programa que serà històric, sí, per celebrar la publicació del llibre Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero, i també l'aniversari de la primera Copa d'Europa. És 20 de maig, dimecres vinent, tindrem el trofeu, tindrem la Copa d'Europa a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, tindrem moltes persones del Dream Team i tindrem alguna sorpresa que descobrireu quan arribeu a l'auditori.
3: Ai, ai, ai. I no serà, no és cosa menor, dicho de otra forma, és cosa major.
1: Sí, és casa major.
3: És casa major.
1: És casa major. Casa major. 606-32-72-11, si voleu venir, dimecres vinent a les 12 del migdia, Què t'hi jugues especial, a l'hotel Melià Sitges, o us descarregueu la invitació a la pàgina web de la cadena SER. El Marcos, entre altres,
2: clar,
1: hi serà.
2: Sí, sí.
3: Va estar? Doncs pues ja li diré coses.
11: I avui, si em permeteu, escombraré una mica cap a casa, perquè dissabte es va fer a Badalona un homenatge a Miquel Àngel Forniés. Ho va organitzar la plataforma Juguem a Bàsquet, que té com a objectiu recuperar les pistes de bàsquet que es troben en mal estat a la ciutat. En aquest cas, la pista més cèntrica de la ciutat, la dels Pares Carmelites, porta des d'aquest dissabte el nom del fotoperiodista. A l'acte no hi va faltar ningú del món del bàsquet badaloní. Miqui Forniés va ser, recordem, el pioner en viatjar als Estats Units a fer fotos de l'NBA. Té un fons

0: ningú del món del bàsquet badaloní. Mickey Fournier va ser, recordem, el pioner en viatjar als Estats Units a fer fotos de l'NBA, té un fons de fotos impressionant i, a més, durant molts anys va ser el responsable de premsa de la penya. Homenatge més que merescut a Miquel Àngel Fournier.
1: Molt gran.
0: Molt gran.
1: El Mickey. Sí, gràcies, Xavi. 12:54.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
3: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
4: Arroba Que t'hi jugues.
1: Al YouTube del Que t'hi jugues, també el de Carrusel i el del diari, es teniu disponible el bar que hem obert avui, abans del Que t'hi jugues, a les 11 del matí. El bar l'hem obert avui i el tornarem a obrir dijous vinent. Núria, més enllà d'això?
5: A Instagram sí que tenim sorteig, i és sorteig important, perquè clar, divendres vam tenir el Que t'hi jugues a Fermín López, que va dir això durant l'entrevista que li vam fer.
6: I una promesa per acabar, si guanyes a la Champions amb el Barça.
7: El que diguin als comentaris. Bona, coses que pugui fer, no. Vale,
5: va. Això va dir Fermín, que ell no volia fer la promesa, sinó que faria el que diguessin els comentaris. Doncs sí, que tenim sorteig a Instagram, @ Que t'hi jugues. La gent ha de fer dos passos. Ens ha de seguir i ha de comentar una promesa perquè Fermín faci si el Barça guanya la Champions.
1: Ha de llançar la seva idea.
5: Correcte, ja en tenim unes quantes. Si fan aquests dos passos, sí que sortejarem una samarreta firmada per Fermín. Oh. El vídeo que hi ha a Instagram...
1: És la samarreta dels campions,
5: Sí, de fet, el vídeo d'Instagram sí que la gent pot veure com el Fermín firma aquesta samarreta i deixar els comentaris i seguir-nos. Ja n'hi ha uns quants, vaig a dir que n'hi ha de molt divertits, sí que de molt originals. Mira, per exemple, hi ha un oient que diu que Fermín el convidi a fer un tour per les instal·lacions del Barça i que Fermín sigui el guia. Per tant, mira, ja que fa una promesa, la fa bé. Per exemple, el Gonzalo diu banyar-se a la platja a l'hivern, el Jordi pujar a Montserrat, un altre diu fer un ball amb el Lamin i el Caçador. Hi ha moltes propostes, sí que ja comencen a haver-hi molts comentaris, i els passos són seguir-nos, @ Que t'hi jugues
1: a Instagram.
5: A Instagram, i comentar aquesta publicació amb una promesa pel Fermín.
1: Dijous donarem el nom del guanyador o guanyadora i totes les idees li traslladarem a Fermín per a que triï la que més li agradi, i si el Barça guanya algun dia la Champions, compleixi la seva promesa. La samarreta firmada la teniu per veure-la a l'Instagram del Que t'hi jugues. 606-32-72-11, què diuen els oients?
8: Doncs mira, comencem pel Miquel i el tema dels fitxatges.
9: Ai, culots. Ara és el moment d'estar con la caña y atento para pescar. El delantero del que baje a segunda, ya sea Osasuna o Mallorca, no les va a ir bien la ficha, así que ficharle o a Budimir o a Muriqi, hace falta un delantero tanque que domine el juego aéreo en el área. Y luego el Chelsea, por ejemplo, no está en Europa, podías repescar a Marc Cucurella o cualquier joven promesa de estas que no se sepa nada del Mundial.
1: Caram, aquí, coses... sí que ho té clar, aquest oient.
8: I per últim, una mica de coses que couen, com per exemple quan el Flaqui diu que 28 anys, no sé quantos...
10: Pots marxar d'un equip com un senyor, com ha fet en Lewandowski, amb un homenatge amb molt sentit i emocionant, o pots marxar com un ressentit, com el Griezmann, dient que el perdonin perquè ha vingut al Barça. Mira, va quedar tan, tan lleig que, bueno, ja s'ho trobarà.
1: Però el comiat de Griezmann d'ahir va ser bonic.
11: Sí, sí, sí.
1: O era el pal cap a tu, Flaqui, d'aquesta oient? Deixo dos minuts per reflexionar. Que t'hi
12: jugues. Ràdio Lleida, Cadena SER.
13: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
16: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
18: Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.

0: A Mercedes-Benz ampliem la nostra gamma SUV amb els llançaments del GLC elèctric i del nou GLB en les versions elèctrica i híbrida. Apropa't al teu concessionari i descobreix totes les nostres novetats. Sigui quin sigui el teu estil de vida, tenim el SUV perfecte per a tu.
1: Visita'ns a Naiper Motor, concessionari Mercedes-Benz a Lleida.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrida endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: Vine a Ebro Auto 3000, el teu concessionari oficial Ebro a Lleida. Ens trobaràs al carrer Almeria número 1.
6: Juan Manuel Moreno insiste en gobernar en solitario en Andalucía. A su llegada a Génova, entre aplausos, el ganador de las elecciones, que va a depender de Vox al quedarse a 2 escaños de la mayoría absoluta, ha explicado que todavía no ha iniciado las conversaciones con la extrema derecha, pero ha apelado a lo sensato, ha dicho, tras su contundente victoria. En la sede del PP está Joan Gimeno. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo sensato, cree Juanma Moreno, es un gobierno del PP en solitario porque el resultado es lo suficientemente contundente. No tendría sentido, dice Moreno, que Vox buscara si ya que él asegura ha conseguido una mayoría que califica de solvente. Preguntado por la prioridad nacional que exige la ultraderecha, Juanma Moreno responde así.
8: Nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad andalucía, la prioridad andaluza, ¿no? Lo razonable, lo sensato es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
7: Asegura Moreno que todavía no ha habido ningún contacto con Vox tras los resultados de ayer y preguntado por una hipotética repetición electoral dice que sería el último de los recursos.
6: Por el momento Vox sigue sin aclarar si va a querer entrar o no en el futuro gobierno andaluz. El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, está diciendo que van a actuar con responsabilidad, con humildad y con proporcionalidad y que van a negociar medidas.
9: Yo estoy convencido, y nosotros en primera persona, y eso lo puedo decir, vamos a actuar con mucha humildad, con mucha responsabilidad y conscientes de la proporcionalidad. Quiero creer, y no tengo duda, que así va a actuar el Partido Popular, porque aquí, por encima de todo, está el interés de los andaluces. Y a partir de ahí, como le he dicho, pues conscientes de la proporcionalidad, pues vamos a impulsar los cambios que consideremos oportunos y que muchos de ustedes ya conocen, porque lo hemos repetido en muchas ocasiones, y que no vamos a descubrir nada nuevo.
6: Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha hecho esta crítica velada a la dirección nacional de su partido después de que en Andalucía el PSOE haya caído a su suelo histórico con 28 escaños.
10: Desde que se pactó en el 23 al precio insufrible de la igualdad, los ciudadanos están hablando elección tras elección. Y están mandando un mensaje muy claro, muy nítido. Pero es evidente que ese mensaje, cuando el destinatario al que va dirigido no lo quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez.
6: Por su parte, Yolanda Díaz, cuyo partido Sumar ha ido en la coalición por Andalucía, que se ha quedado con los mismos escaños que tenía y ha sido sorpasada por Adelante Andalucía, acaba de hablar del fracaso del Partido Popular por no obtener la mayoría absoluta.
11: Porque la pregunta que nos hacemos ahora es, en una comunidad autónoma tan importante como la andaluza, es si ahora, de nuevo, el Partido Popular va a entregarse en la agenda, que esto es lo grave, en la agenda de la extrema derecha en Andalucía. Esto es lo que vamos a vivir en estos días. Por lo tanto, el fracaso absoluto de la estrategia diseñada por el señor Feijóo, en este caso desde Génova.
12: Cadena Ser. Servicios informativos.
13: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
14: Ostres.
13: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
14: Uf.
13: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
15: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
16: A MCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
17: I també totes les eines i ferreteria.
16: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
17: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat.
14: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro, Cristina Monge y José Antonio Ponsetti, entre otros. Con visita al Castillo de Loarre y los Mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
18: Dale, José. Venga, va. Una nana. Canila. Podría andar a dormir.
19: Cadena Ser y Ser Catalunya. Referents amb tu.
20: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
21: Una i quatre, Flaqui.
22: El que t'hi jugues, ens divertim.
23: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
21: I al tanto que avui el Seixó va a dues mans.
23: Sí, sí, sí, sí. Doncs sí, sí, sí, perquè avui m'emporto dues coses al voltant del Gran Premi de Motos ahir a Montmeló. En primer lloc, la decisió de continuar la cursa després de dues banderes vermelles i de l'accident d'Àlex Márquez i Johan Zarco. Hi ha moltes opinions al voltant de si era necessari continuar després de l'esgarrifós accident de Márquez, amb la meitat de cursa ja disputada. I la segona qüestió, per mi encara més greu, el diari El Mundo va publicar una foto d'Àlex Márquez inconscient damunt la gespa. El mateix equip de l'Àlex, Gresini Racing, va fer un tuit per denunciar la manca de respecte envers el pilot. Sembla, això ho dic jo, que tot s'hi val. Sens dubte, el gran premi de MotoGP més accidentat dels que s'han fet a Montmeló.
21: D'aquí una estona també ens interessarem per la salut d'Àlex Márquez, que afortunadament ha quedat en un ensurt, l'han hagut d'operar, però dintre de la gravetat, òbviament, no és res que ens hagi de preocupar. L'accident va ser terrorífic, el d'Àlex Márquez ahir al circuit de Catalunya, al circuit de Montmeló. És la 1:06, per cert, ho he explicat al bar, Flaqui, però com que el que t'hi jugues també s'emet en vídeo, que sàpiguin els oients la samarreta que porto és un regal de l'Adrià Soldevila, que ha actuat aquest cap de setmana a Mallorca, amb Balena, i a Mallorca hi ha una llibreria molt famosa, molt coneguda, que es diu Rata. Té unes samarretes, una de les quals el Soldevila m'ha regalat, se n'ha comprat una altra per a ell, i és la reivindicació de la cultura, perquè en aquesta llibreria diuen que si hi hagués un apocalipsi i el món s'acabés, l'últim que s'extingiria serien les rates i la cultura. Per això es diu Rata, la llibreria que està tan coneguda de Mallorca.
22: Ben trobat, bona troballa.
21: Aviam, Moisés, ens ho vas avisat, vam tractar de boig, i al final resulta que arribem a l'última jornada amb l'Espanyol salvat i amb encara possibilitats, oi Helena, de classificar-se per Europa. Difícil, però no impossible.
24: Sí, són reals, molt mínimes, perquè ha d'haver-hi una carambola de resultats, però la reacció de l'Espanyol ha estat immillorable. Sí que en 5 dies han capgirat una ratxa de 5 mesos gairebé sense victòria. Com et pots imaginar, arribant a l'última jornada amb aquestes mínimes opcions de poder-se classificar per a la Conference League, ahir els jugadors van fer festa grossa al Sadar.
25: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran.
24: Felicitat molt gran, deia Manolo, que va ser mantejat pels seus jugadors al terreny de joc, també per un Carlos Romero, que ahir va marcar el seu 6è gol a la Lliga, tercer màxim golejador de l'equip, el que li queda només un partit a l'Espanyol, tornarà a Villarreal, feia autocrítica a Carlos Romero i es disculpava amb el tècnic.
26: L'hemos pasado fatal, creo que desde aquí pues darle un mensaje también al míster, ¿no? Pedirle perdón, porque creo que esto es cosa de los jugadores, al final los que jugamos somos nosotros.
24: Aquesta salvació renova automàticament a Manolo González, diu el tècnic de l'Espanyol que ell se sent amb forces per seguir.
25: Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Jo el contracte el tinc, jo em vull quedar. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament. Jo sé que és complicat, hi ha moments que és complicat creure-hi, però és que dins estaven convençuts que ho trauríem endavant. I jo el que vull, de veritat, que el club agafi una estabilitat d'una vegada per totes, que això és el més important de tot. Ara ja dona igual, de veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club ha de millorar, hem de millorar tots, hem de millorar l'equip i hem de donar passes endavant.
24: Veurem quins són els plans de Monchi, si opta per la continuïtat de Manolo, per la seva connexió amb l'afició, amb el vestidor, per una figura que respira espanyolisme o si, pel contrari, prefereix un canvi a la banqueta. I veurem també, sí que serà la clau, jo crec, quina serà la inversió del president Alan Pace en aquest mercat de fitxatges per la que serà la temporada número 90 a primera de l'Espanyol. Com ahir a la gespa del Sadar s'encarregava de recordar Omar El Hilali.
0: Otro añito para los que hablaban, otro primera, otro!
21: Ja va explicar el Gonzalo Álvarez que a Monchi li agrada Pepe Bordalás del Getafe i a la prèvia de l'últim partit Bordalás va reconèixer que tot estava obert i que tot podia passar. Ara mateix l'Espanyol és 11, 45 punts, és difícil que es pugui classificar per a Conference, però no impossible. Què ha de passar?
24: Ha d'haver-hi un empat entre quatre equips, és a dir, ha de guanyar l'Espanyol, el Getafe hauria de perdre el seu partit, València i Rayo no haurien de guanyar el seu i Athletic Club hauria de guanyar, perquè si hi ha un quàdruple empat entre aquests equips a 48 punts, l'Espanyol d'aquesta combinació seria qui aniria a la Conference.
21: És complicat, molt difícil, però l'Espanyol ja està salvat i a l'última jornada, a casa contra la Real Societat, encara pot somiar amb Europa, Moisés.
1: Gente de poca fe. La última vez que fuimos a Europa fue algo así también.
21: Una carambola
1: con Rubi, que nadie se esperaba, ya esa última jornada, y todo el mundo allí, oye, que no te hemos clasificado para Europa. Pues venga, pues puede ser. Lo que está claro es que no era normal los 18 partidos sin perder. Ayer se vio otro Español, o sea, ayer después
21: de la
1: victoria contra el Atlético en casa.
21: Es la constatación de que el fútbol te molde estat d'ànim.
1: Bueno, totalmente, sí.
2: A mí, digas.
1: No, digui.
2: Que m'agradaria que s'eliminés d'una vegada per totes lo de demanar perdó constantment perquè perd valor. Per què li demana perdó Romero a l'entrenador, que passa que ha fet alguna cosa malament? És a dir, aquí han patit tots, però ho dic amb totes, perquè ahir el Mallorca demanaven perdó, ara... O sigui, estàs veient que la gent demana perdó per quedar bé cap a afició, cap a no sé qui, no s'ha de demanar perdó per res. Vull dir, aquí tothom ha patit i ells els que ves.
1: Se ha de pedir perdó quan tu... no has hecho tu trabajo o crees que no has dado todo lo máximo que has podido dar. Yo estoy con Jofra, que si tú das lo máximo, no hay que pedir perdón.
21: Pero puedes pedir perdón porque te salga ser empático con la gente, ¿no? Y porque te dé pena no haber conseguido el objetivo.
1: Sí, o si no, yo lo entiendo de Romero, es porque han hecho sufrir mucho a Manolo, se le veía el otro día, ¿no?, cuando estaba llorando. Imagino pues que yo creo que Manolo al final ha tenido muy buena conexión con el vestuario. Yo conozco gente del vestuario y bueno, creo que él ha tenido esa conexión, que es importante también para sacar las cosas adelante, ¿no? Ahora se hablará del efecto Monchi también, porque Monchi ha venido desde que ha venido él.
2: Ha sido la causa.
1: Nunca se sabe. En el fútbol hay tanto ruido y hay tanto análisis ahí que se hace, pues que luego no sabes cuál es la verdad, pero...
21: ¿Tú mantendrías a Manolo González de entrenador?
1: Bueno, yo siempre digo que las notas hay que ponerlas a final de temporada, en junio, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega. Yo creo que tiene esa conexión con el equipo. Hay que recordar que esta plantilla ha estado este año sin los tres mejores jugadores de la temporada pasada, que son Joan García, Puado, que no ha jugado prácticamente, y para mí Cumbula, el central que se fue a Mallorca, que no ha jugado nada este año. Y con una plantilla que decíamos que era limitada, bueno, pues está salvado. Es verdad que ha habido una primera vuelta descomunal y una segunda vuelta desastrosa. Y la gente que está ahí dentro es la que tiene que tomar responsabilidades y analizar lo que está pasando. O sea, ellos saben, la gente que está dentro, lo que no la gente de fuera. Podemos dar nuestra opinión.
21: Sí,
1: yo he dicho que Manolo me ha gustado el equipo, cómo ha trabajado, cómo ha estado desde el día de Levante hasta el día del Athletic de Bilbao. No me gustaba el equipo, se le veía temeroso, pero el otro día ha vuelto a dar una imagen
21: buena.
1: Por tanto, que decía lo que tienen que decidir.
21: Vale,
1: pero a mí Manolo me ha gustado.
2: Yo a mí me agradaría que seguís, pero una cuestión personal, creo que es un tío que me temo el guanyat. Diria que no seguirà, em sembla que la decisió ja està presa, que no segueixi.
21: Tu voldries que seguís, però creus que no ho farà.
2: Exacte.
3: A veure, jo tinc dubtes i sóc dels que penso que quan hi ha dubtes sempre sóc partidari de la continuïtat. És a dir, quan tu no tens molt clar que s'acaba el projecte, que vols començar un projecte nou, per tant, jo, per mi, hauria de continuar. A no ser que hem de saber quin projecte vol fer l'Espanyol de l'Ampeix. És a dir, si el que vol és invertir molt, pujar dos graons... portar jugadors de renom, jo crec que aquí doncs també caldria un canvi a la banqueta. Però si la línia és la mateixa, crec que l'Espanyol no trobarà ningú millor.
4: Mira, jo he salvat l'Espanyol, a mi deixeu-me en pau. Si em voleu fotre al carrer, em foteu al carrer, però m'ho dieu, me lo decís ja. O sea, sin tocar los huevos. A mí, si me voy a fotre fora, em foto fora. Si voleu que segueixi, segueixo. Lo que queráis. Jo he salvat a l'Espanyol 2 anys.
2: Tu fíjate que es... És aquesta energia 100%, eh? O sigui, és que...
4: El tio fa bé, tu. Us heu equivocat amb el meu nom. Us heu equivocat amb les estadístiques. Tot el dia, coses males. Todo que si soy el peor entrenador del mundo. Bueno, pues l'Espanyol s'ha salvat 2 anys seguits. Porque estaba Manolo González.
5: Puta. Bien, bien. Alex, estoy como un toro.
4: Mira, he puesto hasta...
2: Totes colos.
4: He puesto hasta llums de cortocircuito.
1: Alex comenta que si se ficha o no se ficha y tal, pero el entrenador que está ahí en... No está ahí rifándose, ¿no? Que es Bordalás.
2: Sonant,
1: yo en Formentera lo vi en este verano. Y fui a saludarle, le dije... Digo, hola, mister. Digo, jugué en Girona contra ti. Os eliminamos con...
21: Ah, sí, se lo dijiste.
1: Sí, sí, sí.
21: Digo, ¿te reconoció él?
1: Yo creo que él dice que sí, pero yo creo que no.
3: Y él, sin decirle nada, me dijo, ya el Presi que ya va a vender jugadores y tal, a ver la plantilla que nos queda, porque así intentaremos competir.
1: Ya, pero estaba ya llorando ya desde buena... Y mira, y está a punto de meter al equipo en Europa. O sea, sí, que al final Bordalás también es un entrenador que si no hay inversión, saca muchas cosas.
21: Sí,
1: ¿no?
21: Sí. De hecho, la saca mejor si no hay inversión que cuando la hay, ¿no? Porque la sala está para allá a Valencia.
2: Si es entre Bordalás y Manolo...
4: Lo que tú digues.
6: Puc tirar-li una maldat al Moi, que em fan arribar.
21: Sí.
1: Jo tiraré otra luego, eh?
6: Ha dit l'Helena a la seva crònica que l'Espanyol va celebrar a la gespa del Sadar la permanència. I Osasuna encara no està salvat. Hi ha qui es pregunta si això sí que es podia celebrar.
21: Que Flaqui es malo.
6: No es meva, però m'han demanat que no digui...
1: És bona pregunta. Cuando no hay una rivalidad...
21: Ah,
1: o sea, a lo mejor no es una falta de respeto. Yo creo que si Osasuna pide oye, por favor, respeto y tal, y iros, yo creo que no tenía ningún problema en hacerlo. También yo te podía tirar otra maldad.
6: A ver.
21: Espera, que me aparto.
1: El Girona que está ahí.
6: Pero esa ventanilla es para Nil y Nuria.
1: Girona que está ahí en el meollo. Yo creo que el Barça también el otro día en campo del Alavés podía haber hecho un flaco favor ganando al Alavés.
6: Sí, però ja dije que...
21: No, és que l'Alavés final... se salve gràcies a que guanye a un Barça que ja ha aconseguit el seu objectiu i a un Oviedo que ja no pot fer res perquè ha baixat de categoria. Són els dos últims partits de l'Alavés, els dos ha guanyat per 1-0 i salvat.
6: Però jo insisteixo, i ho deia l'altre dia i algú es va enfadar amb mi, quan un baixa per demèrits propis, no perquè el deixin de fer els altres. O sigui, si vostè baixa a la finestreta de les errades pròpies.
1: ¿Cuántos partidos el Barça se ha quedado sin chutar a puerta esta temporada?
6: Va guanyes la Lliga diumenge, fas la rua dilluns, jugues dimecres, jo entenc que el Barça tingués un puntet de distensió.
1: No crec que l'Espanyol, però no crec que ningú pugui...
6: És que hem baixat per culpar el Barça, que es va deixar guanyar el camp de l'Alavés.
21: Deia que la realitat és que la victòria aquesta que comenta el Moi de l'Alavés, unida amb diversos altres resultats, fan que la situació al Girona sigui extremadament complicada. Té la part positiva, que depèn de si mateix i juga a casa. Girona-Elx, si el Girona guanya, se salva. Té la part negativa, que només li val guanyar.
6: Sí,
21: si empata o perd, el Girona se'n va a segona. Àlex Luna, què tal, com estàs?
7: Hola, sí que hola, companys, bon dia. El millor, sí, depèn de si mateix. El pitjor és que també depèn de si mateix.
4: No em trenguis a mi les bromes.
21: Sí, que tenim un gag del mig.
4: Anava a fer jo un gag.
21: És que l'Àlex sabés molt de la broma, tot i que allà s'ha de posar bona cara al mal temps. Aviam, primer, per situar, per requadrar, el Girona va tornar a perdre 1-0 contra l'Atlético de Madrid, gol de Lukman. I porta 7 jornades sense guanyar, 7 jornades sense guanyar.
7: Sí, i el més preocupant és que en els dos últims partits contra la Real i contra l'Atlético són 54 xuts i només un gol a favor. Us dono una dada que vaig estar mirant fa un mes i que es tornarà a complir, a excepció de la temporada de Champions del Girona, que serà irrepetible, a la vista està, és que de totes les temporades que l'equip ha estat a primera divisió, en les últimes 7 jornades de Lliga no ha guanyat mai més de 2 partits. I es torna a complir i mai ha millorat la posició en la classificació en les últimes 7 jornades. Per tant, situació límit. El Girona, que només li val guanyar contra l'Elx, es pot mirar com una nova oportunitat, no?, de revenja després d'aquella final per l'ascens a primera divisió que va acabar amb aquell gol de Pere Milla. Així ho veia Mitchell al final del partit.
8: El vestuario estaba dolido hoy por esa falta de acierto que hemos tenido, pero no les he dejado bajar la cabeza. porque no toca lamentarse de nada. No será una semana de nervios, porque voy a hablar mucho desde la energía que me transmiten ellos, y cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad.
7: Jo espero que no hi hagi nervis, ara també us dic que a vegades quan no estàs nerviós vol dir que no estàs tan implicat, no? A mi m'han dit això sempre.
9: Serà setmana de nervis, serà.
7: Home, i tant.
5: Fuma, és que...
7: Dissabte,
9: Eso es la
7: Girona Elx.
9: Dissabte, la tensión.
7: Dissabte a les 9 de la nit. Sí, senyor.
1: Pero que yo creo que los nervios tienen que intentar que sea tensión, pero esa tensión que no se convierta en nerviosismo, ¿no?
2: Que te enconxeixi la cama, no?
1: Sí, exacte.
5: Però és que són...
1: S'equilibri és que difícil, per als
5: que no sé si heu jugat partits així, però és que són... És que s'ho has cagat.
2: Arriba l'última jornada.
5: S'ho has cagat.
2: És el pitjor.
9: Però vaja, bueno, també estarà cagat l'Elx.
5: No, no, està clar, està clar. Per això serà molt important.
2: Més que el Girona.
5: Hi ha un punt a favor per al Girona. Jo crec que hem de confiar i crec que Mitchell aquest tipus de coses les gestiona molt bé. Recordo l'any que fan l'ascens, que la tornada a Tenerife ells van amb inferioritat al marcador, i durant tota la setmana Mitchell transmet molta confiança i es veu clarament un Girona molt superior anímicament al Tenerife. Jo confio en aquesta gestió de Mitchell.
7: Jugaràs Tuani? Que és la clau. Si jugaràs Tuani o no jugaràs Tuani.
9: Una estona, segur.
7: Jo dubto que entreni o entrenarà molt poc. El que sí sabem és que s'haurà d'infiltrar, estan a l'espera, no, de com li afecten en aquestes properes hores les infiltracions, perquè en el moment doncs, es pot trobar molt bé, però les properes hores sempre són claus perquè és quan tornen a aparèixer les molèsties. També estem pendents d'Alejandro Francés, que estava sent un fix a les últimes jornades, que va mostrar un bon nivell i que ahir va marxar plorant, desconsolat amb els seus companys intentant abraçar-lo o consolar-lo d'alguna manera. No hi ha proves perquè hem d'esperar que baixi la inflamació i estan pendents de saber què pot tenir i si pot jugar, perquè si no tornaria a Blin, que és veritat que guanyes molt en sortida de pilota, ho sabran els experts que teniu a la taula, però és veritat que també tirant enrere doncs perds, i a nivell de capacitat defensiva jo crec que es perd.
21: El Girona juga la salvació a casa, a Montilivi, dissabte a les 9, evidentment amb retransmissió al Carrusel i també al Que t'hi jugues Barça, perquè serà macrojornada. Si guanya, salvat, si empata o perd, a segona, eh? I pendents de Francesc i d'Estuani, que està lesionat i farà 40 anys, Estuani sí, sí. Farà 40 anys al mes d'octubre.
7: Sí, senyor. Sí, sí, i tothom li resarà, o sigui, és la gran esperança perquè, clar, el Girona juga sense nou i s'ha demostrat que sense nou deixes de fer el més important, que és el futbol, més enllà de les sensacions i de que l'equip tingui ànima, que és el gol, i si no fas gols està complicada aquesta permanència a primera divisió, sobretot perquè el Girona no té un projecte capaç d'assumir-se a segona.
21: Gràcies, Àlex. L'estadística que ha donat crec que té una part negativa, òbviament, però una positiva, que és que el Girona té ocasions de gol que no fa, però almenys les té.
2: Sí, però són moltes, i en aquesta dinàmica de resultats i de falta d'encert, arribar al partit determinant com arribes, doncs no són bones notícies. Bé, és una setmana complicada de gestionar, però esperem que diumenge la cosa hagi...
7: Serà dissabte.
2: Ja, i diumenge estarem ja contents, això ho deia, no?
7: Que hagi baixat lo de dissabte.
9: Que ressaca, no?
4: És una final, que, sí. Final.
9: Sí, sí.
4: Com dieu aquí els catalans, no tinc por, aunque tot, que també dieu aquí, estic una mica cagat. Sí. La gran notícia, com ha dit l'Àlex, és que depenem de nosaltres mateixos. La pitjor notícia... és que depenem de nosaltres mateixos.
7: Amb com també ha dit l'Àlex.
4: Efectivament.
7: T'ha trepitjat el
4: gag. Però és igual, no passa res. Només marca l'Estuani, ahir vam celebrar els seus 91 anys. La resta de l'equip és l'Echeverri, el Blin, que és un central que quan corre cap a defensar se sent això.
7: Hola.
4: I també del Mitchell, que quan corre a defensa se sent el mateix, i que és més gran que l'Estuani. De fet, l'altre dia m'explicava ell com es va fundar el Girona, que és el que estava. I també depenem del Gazzaniga, que jo sempre dic eterno Gazzaniga. Perquè és eterno, perquè no hi ha manera de fotre'l fora, no hi ha manera de que marxi ni amb aigua calenta. Però no sé què es passa al Girona, que els últims partits de Lliga sempre les passem canutes, cada any es passa el mateix. L'altre dia el president em va saludar i em va dir, hombre, Eusebio. I vaig dir, què? I em diu, ja ho entenderàs. I jo, pues vale, pues ja ho
1: Pues hasta luego, Mari Carmen.
21: Anton Meana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estáis?
21: Hay que ponerle una sonrisa a tiempos difíciles, en aquest cas pel Girona. Igual que en el Madrid, salvando las distancias, ¿eh? A ver, por partes, porque te íbamos a preguntar primero por Mourinho, pero cambiamos el orden, ya que s'ha fet oficial, el que més o menys sabíem tots, que Carvajal se va.
10: Sí, es una salida que lleva televisada desde que se fichó a Trent Alexander-Arnold. El Madrid buscaba un recambio en ese lateral derecho y por ese motivo fichó a Trent Alexander-Arnold. Y hace aproximadamente media hora el Madrid hacía oficial en su página web que despide este fin de semana a Dani Carvajal como leyenda del club. Su último partido va a ser el sábado a las 9 ante el Athletic en el Santiago Bernabéu. Él quería quedarse, él quería haber jugado más. Su relación con Arbeloa en este último tramo de la temporada ha sido mala, pero acepta, ¿no?, esta salida en plan leyenda, como le pasó a Modric, como le pasó a Carlo Ancelotti. Creo que es mejor una salida así que una como la que tuvo, por ejemplo, Sergio Ramos por la puerta de atrás. Así que Dani Carvajal, después de haber ganado 6 Copas de Europa y haber jugado 450 partidos con el Real Madrid, se va a convertir en exfutbolista blanco a partir de la próxima semana.
21: 6 Copas de Europa, realmente es una pasada.
2: Una borgería. Això sí que és una llegenda d'un club i no el que van viure amb Lewandowski, que també ho és, però clar...
11: Que t'estàs bueno, sempre recordant de mi.
2: Els títols de Lewandowski són interessants també per la trajectòria, però 6 copes em sembla difícil d'igualar. No sé si algú que ve després ho aconseguirà.
21: I de Mourinho, què?
10: Pues que todo está preparado para que se convierta en el próximo entrenador del Real Madrid. No hay ninguna confirmación oficial y si preguntas al club o a Gestifute te dicen que están en esa semana en la que él se puede desvincular del Benfica, pero lo cierto es que, como decía Mourinho, los contactos entre el Madrid y Méndez llevan produciéndose varias semanas y los pasos debería ser que entre hoy y mañana, como tarde el miércoles, pero yo creo que entre hoy y mañana José Mourinho comunique al Benfica que no acepta su oferta de renovación. Él ya sabe que no la va a aceptar, pero tiene que dar la respuesta entre hoy y mañana. Y la próxima semana el Madrid anuncia que su entrenador es José Mourinho. Para mí hay un punto muy interesante, que es que en la tercera derivada de la actualidad del Real Madrid nos consta en la cadena SER que el precandidato Enrique Riquelme continúa trabajando para presentarse. Está recabando información sobre el censo electoral y está terminando de formalizar el aval bancario. Creen desde el equipo de Riquelme que va a llegar a tiempo y que, por tanto, habrá elecciones al Real Madrid. Esto es una creencia, no está confirmado, pero para mí sí es importante que el actual presidente del Real Madrid esté cerrando ya al nuevo entrenador cuando pueda haber unas elecciones en 3 semanas. Lo que nos dicen a nosotros es que lo de Mourinho está hecho, que está muy bien todo el tema de los protocolos y de las fechas de respuesta, pero que Mourinho ya sabe cuál es el contrato que le propone el Madrid y que solamente falta firmarlo. Pero claro, hay unas elecciones en caso de que se presente Riquelme y sería curioso ver si va con Mourinho como 100% confirmado o si le ponen una cláusula de ojo que si pierde Florentino no sería ese entrenador. Es muy difícil perder. Yo creo que Riquelme se presentaría para darse a conocer sabiendo que a este Florentino, a estas alturas con poco margen, es muy difícil ganarle. Pero también parecía imposible que fichara Figo por el Madrid cuando ganó Florentino y fichó. Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy muy prudente con todo. La información que tenemos, lo normal es que Mourinho se desvincule entre hoy y mañana del Benfica, que comunique que no acepta la oferta de renovación y que el Madrid anuncie la semana que viene el fichaje de José Mourinho. Y por otro lado, el equipo de candidatura, de precandidatura de Riquelme, nos explica que están primero analizando, estudiando, recabando temas del censo electoral y por otro, con el aval ya, entre comillas, a punto de ser aprobado para dar el paso y ser candidato a la presidencia del Real Madrid.
21: Ampliamos en el larguero. Gracias, Antón.
10: Un abrazo, hasta luego.
21: Arbeloa va a hablar de José Mourinho después del partido del Madrid a Sevilla.
12: Bueno, yo entiendo mucho todas las preguntas que tendréis sobre mi futuro, sobre el futuro del Real Madrid o quién estará aquí la próxima temporada. Las entiendo perfectamente, pero espero que también respetéis mi decisión de pensar en el partido de mañana, de centrarme en eso, después del mañana de pensar en el Sevilla y cuando pase el Sevilla me centraré en el Athletic Club de Bilbao y una vez acabe la Liga pues podré responder todas más preguntas sobre mi futuro y bueno, yo creo que ahora mismo lo que toca es pensar en el Oviedo y en ese partido que tengo mañana.
21: Això va dir abans del partit, després sí. També va parlar de Mourinho i va dir allò de que és un odinoi.
13: És un odinoi, lo he dicho muchas veces.
14: Sí, ho has dit molts cops.
13: I la verdad es que es un personaje espectacular. Hoy me las he comido todas por la mañana. Si me quieren decir algo, que me lo digan, yo estaré contento igualmente.
21: És tremendo que el Madrid pugui tornar a fitxar Mourinho.
2: No dono crèdit. Em sembla de veritat, és com si ara mateix el Barça digués volem tornar a il·lusionar a la nostra afició. Que vingui Ronaldinho.
21: A jugar. Guardiola.
2: No, però Guardiola encara està entrenant a un nivell que sí, no? Però, jo què sé, posem un jugador, dius, no? Un jugador que ha donat molts i que encara podria estar per jugar, però...
21: Neymar.
2: Exacte, fitxar Neymar, no? Vinga, volem l'any que ve fer el salt endavant. Neymar.
10: Què?
2: És en sèrio, això? És un pas bèstia, a més.
21: Sí, Mourinho vindrà al Madrid, arribarà al Madrid, a la Lliga Espanyola, vindrà a la Lliga després d'haver fracassat amb el Benfica perquè no l'ha classificat per la Champions.
9: Perdona, però Arbeloa, què venia de fer en el futbol base?
2: Però és interí.
9: Bueno, y Terí, si lo hubiese hecho bien, se hubiese quedado.
2: Sí.
9: Hombre, lo que pasa es que no lo ha hecho bien.
2: Pero vas a buscar un entrenador...
9: ¿Vas a decir que Mourinho no es el único capaz, no. que se ve capaz de unir ese jarrón que se ha roto?
2: Al contrari, crec que és més incendiari, sincerament.
9: Ja veurem.
2: Potser més relaxat, Àlex, perquè ja té una edat i ja probablement hagi rebaixat segons coses, però em sembla un incendiari. O sigui, realment pensem en el que hi ha dins del Madrid que arribarà Mourinho i dirà ara calmaré les aigües? És que no ho entenc.
3: A mi em sembla una fugida endavant. És que no li veig cap sentit. Crec que és un entrenador que té molt nom, que té segurament una millor fama dins de l'entorn madridista del que els seus resultats en l'estada a Madrid diuen, però em sembla que és un entrenador ara mateix descatalogat, no? És a dir, que el futbol que ell proposava ara mateix jo crec que està fora de context. Veurem com va, però no em sembla... cap entrenador com per construir un projecte.
21: Doncs fantàstica frase per acabar la tertúlia d'avui dilluns al Que t'hi jugues. Núria, hem estat molt virals l'última setmana, gràcies sobretot a l'entrevista amb Fermín, que podeu recuperar a la pàgina web de la cadena SER, també a l'aplicació per a telèfons mòbils, i per mantenir el nivell crec que quedarà molt bé com a titular Àlex Delmas, 2 punts. Mourinho està descatalogat. I que les xarxes
3: igual
21: socials facin la seva màgia.
3: Sí, igual me la menjo, també.
14: Ara a mi em serà molt...
2: Cosa que jo prefirme sota, eh?
14: Igual que la Coles, és verdad. Molt trist i molt fort dir que pel Barça del Madrid l'únic entrenador que ho pot arreglar és Mourinho. És que arribar a aquesta conclusió...
9: No, jo no he dicho el único. Sí, he dicho que és un gran candidato para arreglar. O sea, que no veo tantos que conozcan el vestuario, que muestren ese respeto. O sea, tú cuando eres jugador del Madrid y te viene Mourinho... No es lo mismo que te venga otro, ¿eh? Aunque esté descatalogado, que yo también, tácticamente, puede ser que...
2: Crispetas.
21: Jofre Mateu, Àlex Delmas, Moisés Hurtado, gràcies.
2: Adéu, bona setmana.
21: Pausa, i el Saïssó farà un pack avui amb el futur del Barça de bàsquet i amb tot el que va passar a Montmeló.
14: Ai, Jordan.
20: Què t'hi jugues?
15: Radio Lleida, Cadena SER.
16: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
17: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
16: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
17: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
18: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
19: Al Monestir de les Avellanes i Corresort us portem el curs d'Enneagrames impartit pel professor Lluís Serra i Llançana, psicòleg, teòleg i filòsof. L'Enneagrama és un sistema mil·lenari d'autoconeixement pel creixement personal i la millora de les relacions amb els altres, com la família, amistats i fins i tot el treball. Del 22 al 24 de maig, Enneagrama nivell 3. Reserveu al 973 43 80 06. Monestir de les Avellanes i Corresort, Os de Balaguer.
27: A Lleida, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar.
28: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
27: Ressonància, TAC, ràgics i circuit especialitzat per a la dona. Ara també, PET, TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar.
28: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
29: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
30: Ui, ens l'hem passat, no?
0: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: Vine a Ebro Auto 3000, el teu concessionari oficial Ebro a Lleida. Ens trobaràs al carrer Almeria número 1.
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Plaquer.
21: Ara, lo de la intensitat, ja vas passar el joc quan va fotre aquella hòstia el porter de l'Atlético de Madrid. Quants punts a la cara?
7: En 4 dies em vaig fer aquesta.
21: Sí, la de la front.
7: I aquesta.
21: La de sota el nas.
7: Sota el nas van ser 7 punts, crec.
21: I a dalt?
7: I a dalt 7.
21: 14. Mira els punts que li vau treure al Madrid després del clàssic.
7: Com me busca, eh?
6: Què t'hi jugues?

0: Vaya.
1: Sí, sí, però te juro que te lo digo de verdad, no, no
2: és el dubte si n'hi ha molts com ell o... Saps?
0: Podríem fer una enquesta entre els nostres oients madridistes,
2: però,
0: que n'hi ha.
2: Però genera divisió a Mourinho, sí.
0: Un abrazo, Mela.
1: Un abrazo para todos.
3: Hasta luego. Adiós.
4: Primer record del tío Faja.
5: Como la de contra todos, al trabuco, al trabuco.
0: Li acaba de caure un regal al tío Faja ara, escoltant a Mela Xércoles.
3: Total.
0: ¿Verdad que sí?
6: Buenos días. Sigo...
0: Que un madridista diga que si Mourinho ficha por su equipo, se borra hasta que se marche, tela, ¿eh? Porque Mela Xércoles es molt de Madrid.
6: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que hay pocos, ¿eh? Pero los hay que tienen clarísimo el porqué de Mourinho. Mourinho lo ficha no para acabar con la tiranía futbolística. Saben que no van a poder. A este fulano lo fichan para en plan aspersor, para que unte en mierda todas las ruedas de prensa.
3: Sí, sí.
6: Ni más ni menos. Ellos saben, porque ya lo han vivido, que a fútbol no tienen nada que hacer. Y el mayor acto de sacar la bandera blanca es traer a ese sujeto. Un sujeto que me quiero verlo convivir con el ególatra de Vinicius. O sea, es que esto va a ser una guerra civil. Es que no somos conscientes. Es que vamos a acabar bañándonos en Moët Chandon. Es que no sois conscientes de lo que se avecina. Es que esto va a ser el acabose. O sea, ese sujeto, las ruedas de prensa van para él no va a ser enfrentarse a la prensa ni hacer respuestas. Para él eso va a ser una reyerta. Es que van a intentar mugrear los éxitos del Barça porque ya lo hicieron y les funcionó. Esto no va de entrenadores, ya saben que ese muchacho está caduco. Lo saben. Ahora tienen que intentar que lo nuestro no trascienda. ¿Y quién mejor para que no trascienda nuestros éxitos que el aspersor de mierda del luso?
0: Tío Faja, gracias.
6: Es que es así, lo fichan para eso. No somos conscientes. Disfrutar, culés. Frotaros. Ver el chiringuito desnudos. Que
0: venga,
6: es la mejor terapia que existe.
7: Tres tocs y al seixó.
0: Abans d'anar als tocs, Xavi, males notícies. Males notícies. Comunicat del Barça d'ara mateix. Molt males notícies, Flaqui.
2: Sí, perquè Fermín haurà de passar pel quiròfan. Va patir durant el partit d'ahir una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. I el jugador serà sotmès a tractament quirúrgic. Clar, cal veure el temps, perquè el Mundial, que el tenia evidentment confirmadíssim com a home important de la llista de la Fuente, doncs caldrà veure què passa amb Fermín. No diu temps de baixa el comunicat, ara preguntarem per veure si podem esbrinar-ho, però fractura al cinquè metatarsià del peu dret i ha de passar pel quiròfan Fermín.
0: S'ho va fer ahir.
2: Sí, sí, el partit d'ahir. Recordem que el van substituir el descans. Ens vam preguntar allà al carrusel si hi podria haver hagut algun problema físic i realment n'hi va haver. Un d'important que obligarà a tractament quirúrgic a Fermín López per aquesta fractura al cinquè metatarsià del peu dret. En quan tinguem, evidentment, més dades, més detalls del temps de baixa, doncs podrem explicar-les, però és un greu contratemps, evidentment, per Fermín en aquest tram final i amb el Mundial a la vista.
8: Carai, hosti, quin drama.
0: No jugarà al Mundial.
2: No, clar, és que si has de passar... No vull ser contundent perquè no han descuidat el temps de baixa, però potser...
0: Ja pot ser, amb operació, ara m'estan comentant, no jugarà al Mundial.
2: Doncs no jugarà al Mundial.
0: Hòstia, quina putada.
2: Sí, sí.
0: En quina jugada va ser?
2: Doncs la veritat és que ho desconec, perquè no recordo cap moment en què Fermín tingués una topada, una trepitjada, un mal gest, no sé, sincerament.
8: És que intento pensar-hi i no
2: recordo, sincerament. Però, doncs, un contratemps greu i sobretot per un moment com el que hi havia Fermín, que estava cridat a ser important en aquest Mundial, doncs quedar-se fora per aquesta lesió en una jugada com la que hauria patit ahir, doncs imagina't.
0: Però amb la Lliga guanyada. Al programa i m'he quedat xof,
2: sí, sí.
8: I amb la Lliga guanyada.
2: Sí, sí.
0: Bueno, són coses que passen al futbol.
2: Sí, sí. Doncs,
0: Requadrem el comunicat, Flaqui, molt ràpidament.
2: Fractura al cinquè metatarsià del peu dret, se la va fer durant el partit d'ahir i haurà de ser sotmès a tractament quirúrgic.

0: Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
1: Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa, reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
2: Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
1: Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973 12 80 10 i a olilescabanes.com.
3: Quina és la diferència entre Ràdio FM i Ràdio AM? Per què hi ha llocs on es condueix per l'esquerra? I per què es diu lluna el vidre que tens davant teu al cotxe? Per què no sol? Perquè Skoda queda molt per redescobrir. Skoda, let's explore.
4: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
5: L'equip de Miró Centre Auditiu us desitja un gran aplec del Caragol. Que cada conversa, cada rialla i cada moment el pugueu viure amb tota la seva intensitat. Gaudiu-lo de tot cor. Miró Centre Auditiu. Escull el camí. T'acompanyem.
6: Quan el principal objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir-te una gamma de vehicles comercials encara més completa, amb la nova Toyota ProAce Max, la primera furgoneta comercial de mida gran de Toyota, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
7: T'esperem al nostre nou centre oficial Toyota Nai Motor al polígon industrial de la Creu del Batlle de Lleida.
8: Recuperar una bici vieja, lo que hoy es un instrumento adaptado, o recuperar un paisaje, mañana será un país que se construye desde el bien común. Cada proyecto, cada persona cuenta para construir juntos el mañana que queremos hoy. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
9: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
10: ¡Valorado!
9: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: ¿El mejor día del mundo? ¡Lo tenemos nosotros! ¡Ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt! Solo hoy, 18 de mayo, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la...
12: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
13: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
14: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
15: Carglass cambia, Carglass repara.
16: Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
17: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
18: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
19: Bona tarda, Albert.
20: Què tal? Com estem?
19: Això tu, que ara feia ja anys que no passaves per aquí.
20: Jo crec que dos o tres.
19: Tres. He vist aquest matí i l'última visita va ser l'1 de juny del 2023.
20: Bona època. Bueno, doncs 3 anys. Bueno, emocionat, perquè bueno, suposo que tothom ho diu, no? Que a l'Òscar el sí. Tens a la memòria... I ara, revisant l'Instagram, l'havia escrit 10 dies abans de que morís, amb la qual venir aquí era una felicitat doble, per veure't, perquè sempre m'has caigut superbé, i també per recordar l'Òscar, que bueno, suposo que els oients que ens senten pues, també l'enyoren com jo.
19: Cada dia el recordem en aquest programa, sí, sí, d'una manera... Jo segur, fent el guió, me'n recordo cada dia. Dic, a veure què posaria aquí el Morell, a vegades li fem cas i a vegades dic, no,
20: home, no,
19: hem d'anar per l'altra banda. Comencem per l'urgent, després anem a l'important.
20: Sí.
19: Com estàs actualment? Salut?
20: No, estic bé. Vaig tenir un susto al desembre, que bueno, estava fent una conferència a metges, i a l'acabar un metge em va venir i em va dir que tenia com un bulto aquí a la paròtida, i res, dos dies després em van mirar, em van fer un tac, i sí, sí, tenia 10 centímetres per 3, i era el mateix que el Tito Vilanova, però podia ser benigna o no. I si no hagués sigut benigna, hagués sigut un problema, però la sort que vaig tenir és que va ser benigna, me'l van treure, no es veu res, i no m'han tocat el nervi facial ni res, i tot va quedar en un ensurt, i bueno, donar les gràcies a tothom, a la meva doctora, la d'allà baix, i a tothom que es va preocupar, perquè crec que vaig rebre 72.000 mails a les 48 hores després d'operar-me, i no sabia que tanta gent em desitjava carinyo.
19: Sí que per Sant Jordi estava recuperat.
20: Totalment. No, en un mes i mig vaig estar recuperat. I...
19: Quin Sant Jordi, eh? Amb el teu nou llibre, amb No has estat mai sol.
20: Bueno, ha sigut una bogeria. Vaig cambrear el Siddler i mai hagués imaginat que agradaria tant. Portem 4 edicions en català, 3 en castellà, 2 productores de cine volen fer l'adaptació, i la veritat que vaig posar el mail al final del llibre perquè la gent m'expliqués què sentia sobre aquests protectors. El llibre parla de que tothom té protectors que et cuiden quan marxen, i bueno, tu tens l'Òscar, suposo que ho saps, però tens l'Òscar aquí que et cuida, i també una dona. I crec que part d'això m'ha emocionat, perquè el llibre parla de protectors, parla de gent que et cuida, però sobretot la gent m'està dient que l'ajuda molt a superar morts que ha tingut a la vida, i ho vehiculant a través del llibre, amb la qual és preciós.
19: Català han etiquetat com a thriller emocional.
20: Sí, bueno, l'he etiquetat jo.
19: Tu l'hi has posat. Sí. Abans que t'etiquetin, t'etiquetes tu mateix.
20: No, ho he posat. Yeah. Bueno, ho vaig posar aquí a la portada, el thriller emocional, perquè em semblava que és el que era. És un thriller, perquè realment comences a llegir-lo i no pots parar. La gent s'ho menja en 4 hores. Però també et deixa una emoció, no? Jo crec que parla molt d'aquesta paraula llatina, que és ducin altum, que és continuar endavant. Quan et passa alguna cosa, has de remar cap endavant, que significa ducin altum. I jo crec que és una novel·la que parla molt de que la vida pots tenir-ho tot, com el Guido, que és un instagramer, tiktoker, que ho té
19: prota.
20: Tot. Sí, ho té tot, i amb 20 anys ha viatjat a tot el món, ha conegut amb moltes persones, però de vegades això no et porta la felicitat, no? I està en un moment difícil de la seva vida, enyora molt la seva mare que va morir, i realment pues, rep la trucada d'un metge que el va curar de petit i li demana un favor molt gran. I el Guido té el do de poder veure protectors, que és algú que comparteixo jo amb ell, perquè em van donar tanta ràdio i tants tags que van dir que potser despertava part dels serveis que altra gent no tenia. I jo crec que una d'aquestes és veure protectors, persones que han marxat i et cuiden, i jo tinc la sensació que tothom té una, i de vegades dos, i hi ha alguns que tenen 5, que ja és...
19: En parlarem també de premonicions i somnis, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'escriptor, guionista i també enginyer industrial, l'Albert Espinosa.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Alberta Espinosa amb La vida sigue igual, de Julio Iglesias, que aquest és el primer gran hit de la seva carrera i, de fet, amb ell va guanyar el Festival de Benidorm de 1968, una cançó que el Julito va compondre a l'hospital mentre recuperava d'un gravíssim accident de cotxe que va estroncar la seva carrera com a porter del Real Madrid. I aquí, Albert, veig certs paral·lelismes amb tu, perquè tu anaves per porter del Barça.
1: Sí, jo jugava als alevins del Barça.
0: Encara que era, mica, però...
1: Era porter, jo sempre dic que era molt bo, perquè ningú ho pot demostrar ja, era boníssim, i era el que més m'agradava a la vida, jugar a futbol, era una bogeria, podia passar-me el cap de setmana fent 14-15 partits, i curiosament aquesta cançó a mi em recorda molt al meu pare, que li agradava molt aquesta cançó, però... Sobretot quan vaig entrar a l'hospital, tenia una mare hospitalària que deia, bueno, que ens va ensenyar a tots els nens que tenien càncer a ser valents a la vida, a l'amor, al sexe, i era una dona increïble de 90 anys que cada matí posava aquesta cançó a tot volum a l'hospital i ens explicava això, que les coses passen i ella deia que viure és aprendre a perdre el que has guanyat. I aquesta cançó sempre em recorda aquella mare hospitalària que em va ensenyar que qualsevol pèrdua és un guany. I jo encara, cada dia, tinc un tocadiscos que m'encanta i cada dia em desperto amb una cançó del Julio Iglesias. Són diferents, però és un homenatge. Jo crec que aquesta gent gran que supera els 70-80 anys, que sap on estan totes les pedres i t'ensenya una mica com no tocar-les, no? I com aconseguir vibrar-les, no? I, bueno, a mi m'entusiasma el Julio i té una mica a veure amb el llibre, no? El llibre, hi ha un personatge que rep una acusació que no sap si és de veritat o és falsa i recordo el que deia el Cary Grant, no? El Cary Grant deia que la teva forma de ser el que tu ets, el teu honor, per dir-ho d'alguna manera, és com un coixí ple de plumes i que si algú el posa en entredit és com si les plumes marxessin al vent, no? Que encara que al final puguis demostrar la teva innocència, és molt difícil recollir totes les plumes, no? I crec que el llibre també parla una mica de, bueno, les traïcions o les acusacions falses i, no sé, és curiós. Però a mi crec que aquesta cançó et desperta la felicitat de viure i sempre ho ha fet.
0: Però això que dius de les acusacions falses, tu que sempre escrius de vivències pròpies, és que tu ho has viscut, això?
1: No, jo no, però jo vaig tenir un metge que és una mica del que va la novel·la, no? Hi havia un metge a l'hospital que li van acusar d'algú molt greu i anys després me'l vaig trobar. I em va impactar molt com va viure tota aquella acusació que va rebre i em va emocionar molt la forma en què s'ho van prendre ell i la seva família, no? I li vaig demanar un dia que em regalés la història per poder-la explicar. I ell és el que em va dir la frase aquesta de Cary Grant, que em va tocar molt. I jo sóc dels que quan em diuen o m'expliquen alguna cosa d'una persona, jo no m'ho crec si no ho he viscut o he vist en primera persona.
0: Doncs ara no s'estila, en aquests temps que corre.
1: Bueno, però jo crec que és molt important, no? Crec que és molt important confiar, no? En els teus ulls i en les teves oïdes, no? I crec que el llibre parla també una miqueta d'això.
0: Que ara parlaves de la figura de la mare hospitalària, que trobo que no n'hem parlat prou, almenys en els mitjans, d'aquesta figura, que al final són herois, els veritables herois. Qui era la teva mare hospitalària?
1: Bueno, era una dona que va néixer aquí a Barcelona, que tenia 90 anys, que havia fet, jo crec que 20 feines diferents, s'havia casat 3 cops, tenia 12 fills, però es va passar quasi els 10 anys que jo vaig estar a l'hospital i ja tenia una malaltia pulmonar molt greu i ens va acollir a tots com si fossin els seus fills hospitalaris, amb la qual cada nit, quan s'anava el teu pare i la teva mare, pujàvem allà, ens feia un colacau... I a mi em vaig tenir la sort que em va explicar les 7 regles per ser feliç. Em va dir un dia, recordo que vaig ser l'únic que no li van donar passe de fin de setmana, i em va dir, t'explicaré les 7 regles de ser feliç. I jo crec que vaig tenir la sort d'escriure tot el que em relatava o escrivia en papers. No en tenia res en aquell temps, però amb els anys m'he adonat que era una sàvia i em va donar eines per ser feliç i sempre vaig pensar que dels 30 nens van morir 29, només vaig quedar jo, i vaig tenir la sort d'aprendre d'una persona gran, i jo estimo molt la gent gran, perquè penso que tenen una saviesa que la comparteixen amb tu.
0: Anem a l'important, quines són les 7 regles per ser feliç?
1: Clar, molta gent m'ho demana, eh? Home. Passa que el problema, Jordi, és que ella em va dir que només ho podia explicar quan veiés que la meva mort s'apropava. Però jo era un adolescent, i bueno, jo tinc una amica que sempre em diu, fas mala cara, hauries d'explicar-ho ja, però jo com era un adolescent li vaig dir, home, deixa'm explicar una. I una me la va deixar explicar. I jo recordo, tenia 13 anys i ella em va dir, has d'aprendre a dir no en aquesta vida. I em va explicar quasi 7 folis del per què, però jo en aquell moment no volia, només volia dir sí a la vida. I després he entès quantes vegades he dit no i s'ha convertit en un sí, no? I ella parlava molt de metàfores que a mi m'encantava. Ella deia que un èxit és allò que està entre dos fracassos, no? I jo, quan de vegades hi ha algun fracàs, penso que ara vindrà un èxit increïble.
0: Bé, si no expliques les altres, vol dir que et trobes bé.
1: Estic perfecte.
0: Que estàs algun com una
1: dia,
0: rosa.
1: Algun dia les explicaré, eh? Perquè jo penso que...
0: Home, això s'ha de compartir.
1: Són tan curioses i tan belles i tan diferents, eh? A més. Però és que ella era molt, molt diferent.
0: Que tu que portes tants anys amb això, amb la mort orbitant al teu voltant, com et portes? Com l'afrontes? Què hi sents? Et fa por? No et fa por? Què?
1: No, perquè jo a mi em van donar un 3% de possibilitats de viure, em van dir que anés a Menorca, a un hospital, a passar l'últim mes.
0: I entre partir... d'altres, perquè quan vas venir aquí, que ara comentàvem amb l'Òscar, un metge t'havia dit que, o sigui, 2 mesos abans hauries d'haver mort, a l'abril del 2023.
1: Sí, als 50 anys calculava que moriria i, bueno, jo crec que a mi el que m'agrada molt és pensar què vindrà després de la mort, no? I jo penso que vindrà algú... brutal. Crec que et convertiràs en un protector d'algú que estimes. I també la meva mare hospitalària tenia una teoria que per mi era molt vella, que deia que les nostres ànimes en realitat no eren una, eren 7 trosset de 7 persones al món, amb la qual quan algun dia a les 8 del matí et despertes trist i no saps per què, ella deia que un trosset d'aquestes 7 ànimes que tens a dintre en aquest món està visquent un moment difícil, no? I a mi m'entusiasmava això. Ella també deia que tenia ànima de cèrvol i ànima de roses. I va ser molt bonic perquè quan va morir allà la van enterrar a Màlaga i vaig anar i em va dir a l'home, a l'enterrador, em va dir, mira, una cosa increïble, i és que a sobre de la seva tomba havien crescut un centenar de roses. Mm. I no s'ho explicava, jo deia, sí, perquè té ànima de roses, no? I crec que al final... Quan mors, en realitat, només mor una setena part de tu, no? La teva ànima està en 7 persones més. I a mi una de les coses que més m'agrada és trobar les ànimes que tinc dintre, no? I intentar sentir el mateix, amb la qual cosa jo aconsello no fer mal a ningú, perquè potser t'estàs fent mal a tu mateix, perquè aquella persona té un trosset de la teva ànima i tu tens un trosset de la seva.
0: I això et serveix per afrontar la teva pròpia mort i també, entenc, per les morts d'éssers estimats teus.
1: Molt, molt. A mi, bueno, hem parlat a l'Òscar, però a mi em va afectar molt perquè 10 dies abans li vaig dir hauríem de fer el llapis de memòria a la tele amb una orquestra. Li vaig dir, seria tan xulo una orquestra sencera. I em va dir, m'encanta, parlem-ne, no? I va morir 10 dies més tard, però sempre vaig tenir la sensació que persones com ell o aquest programa a través de la música treus l'ADN de l'ànima de les persones, perquè al final les cançons t'acompanyen la resta de la vida i et canvien, no? La meva mare sempre deia que havies de trobar el teu tot a la vida perquè si no et conformaves amb petiteses i cap petitesa t'omplia com el tot, però que quan trobaves el tot ja no necessitaves cap petitesa a la vida, no? I jo crec que això és la vida, és trobar el teu tot. Potser trigues més o trigues menys, però quan el trobes ja no et distreus mai més amb petitesses.
0: Qui són els teus protectors, Albert?
1: Jo crec que la meva mare hospitalària està aquí al costat i el meu pare, de veritat, que el vaig perdre fa 10 anys. I, bueno, la mort d'un pare trigues, com a mínim, jo he calculat 18 mesos en superar-la, però passa alguna cosa increïble, que al final et converteixes en la gent que perds, no? Jo m'he convertit una mica amb el meu pare i amb la meva mare hospitalària, no? I acabes entenent per què fan les coses que no entenies, no? I els noto molt a prop. Quan vaig estar fa poc al col·lapse, li vaig dir al Jordi González que veia una dona poderosa al seu costat i em va dir és la meva mare, ha de ser la meva mare, perquè estava creuant la Diagonal fa poc, venia una bici, jo no la vaig veure, i algú em va tirar cap enrere i vaig sentir el perfum de la mare. I jo crec que els protectors no poden aconseguir que passin coses bones, però sí que aconsegueixen que no passin coses dolentes. Jo fa 3 anys tenia que agafar un avió que estava allà i quan estava a punt d'agafar-lo em va trucar un amic, jo tinc un amic que els seus amics els té a la nevera amb lletres. Si fossis el seu amic...
0: Com un imant,
1: Jordi, Albert, i fa com crucigrames amb la gent que s'estima. I em va trucar, abans que agafés l'avió, em va trucar i em va dir, no l'agafis. I dic, per què? Diu, perquè ha caigut la B del teu nom i en lloc del verb pone alert. I has d'estar alerta. I jo vaig pensar, tio, has tancat la nevera amb força i s'ha caigut un parell de lletres. Però saps allò que dius, bueno, no sé, i no el
0: vaig
1: agafar.
0: Per si de cas, no l'agafaré.
1: No l'agafaré.
0: El perdré.
1: Sí, i va caure. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: I si et mors, què vol dir?
1: Bueno, li he demanat que tregui el meu nom de la nevera, perquè no puc estar la resta de la vida
0: no.
1: Esperant que caigui.
0: Però si et mors, què vol dir? Que el protector no ha fet bé la feina o què?
1: Bueno, però és que jo crec que no és cap secret. Tots d'aquí, els que ens estan sentint, en 200 anys, per ser generosos, tots estarem morts, no?
0: Molt generós.
1: Molt generós. I jo crec que morir forma part de la vida. Crec que al final les pors són dubtes no resolts. Si algú no resol una dubte, es converteix en una por. I jo crec que morir no és trist. Jo ja confesso que m'agradaria morir un divendres, és el dia de la setmana que més m'encanta, són les estrenes de cine, la gent està feliç, et pot venir a veure el dissabte, si vol, al tanatori. Jo només vull treballar migdia, mitja tarda,
0: val.
1: A mi que no m'expongan tot el dia, sinó de 3 a 6, que està molt bé. I crec que pensar aquestes coses, si algun dia mor un divendres, la gent dirà, hosti, quina sort ha tingut l'Albert, no? Que mor quan ha volgut, no? Però crec que forma part de la vida. A mi no em fa por ni tristesa i sobretot em produeix una felicitat, no? Perquè he vist marxar tants i cap ha tornat, amb la qual cosa ha d'haver alguna cosa molt bo fora.
0: Bé, els protectors, com deia ara l'Albert Espinosa, que és un tema que entra dintre del seu nou llibre, el No has estat mai sol, i ara sonarà una cançó que l'Albert relaciona amb aquest llibre. Ara ens explicarà per què, però la cançó és Ruido, de Joaquín Sabina.

0: se borraron las pisadas, se apagaron los latidos.
1: Al llapis de memòria de l'Albert Espinosa també hi hem trobat Ruïdó de Joaquín Sabina, que és un tema publicat l'any 1992 dins del disc Física i Química, i que, com dèiem, Albert, tu relaciones amb aquesta nova novel·la, amb el No has estat mai sol. Per què?
2: Bueno, jo em vaig despertar molt temps amb aquesta cançó. Quan estudiava a la universitat, a Enginyeria Industrial, em despertava amb aquesta cançó i no l'havia tornat a sentir des de l'any 94 o 95. I ara que l'has sentit, m'ha produït aquesta estranyesa que et produeixen cançons que han deixat de sentir. I la vaig començar a sentir un dia, que la vaig apagar de seguida, que va ser el dia que va morir el Dylan, que era un nen de... que tenia 6 anys, portava des dels 2 lluitant contra el càncer, i potser al cap de l'any coneixo 50 o 60 nens que els seus pares volen que els conegui, els ajudi, però jo crec que cap com el Dylan. Jo crec que el Dylan tenia una força, una energia, una felicitat, era un noi increïble, i el dia que va morir, per la tele estaven posant aquesta cançó i la vaig haver d'apagar. I al poc temps em va trucar la seva mare per dir-me que el Dylan pues, havia marxat, no? Havia estat el dia anterior amb ell. I vaig passar tota la setmana següent que somiava amb aquesta cançó, m'apareixia el Dylan i em deia dos lletres, XL, XL, tota l'estona, tota la setmana. I al final vaig haver de trucar als pares i dir-li, somia amb el Dylan, i em diu XL, no sé què pot ser. I es van emocionar molt i em van dir, és que el Dylan volia que la família comprés una moto, que era no sé què, no sé quants, una marca 750XL, i no la volíem comprar ja perquè ja havia mort. I la vam comprar al final, i aquesta mort, quan mor un fill, doncs la família es queda una mica tocada, bueno, bastant tocada, i aquesta mort ha servit perquè la família doncs, fes viatges, es reconnectés la parella, i d'alguna manera jo crec que el Dylan sabia tot això, no? I somiar amb ell i que sonés aquesta cançó del Ruïdó, jo crec que era una manera de fer-me prestar atenció. Amb la qual cosa, a partir d'aquell dia, jo crec que tinc la sort. Per somiar coses has de tenir un polo, no? Una persona que ha marxat que t'ajuda a connectar. No? I fa poc amb la meva editora del llibre li vaig dir somio amb tu i un anell. I es va posar a plorar i em va dir la meva mare va morir i l'anell, pues, cap dels tres fills volia deixar que el tingués l'altre, i al final no en parlo amb els meus germans perquè es va quedar un a l'anell, no? I em va dir, l'aconseguiré. Jo pensava, matar els germans o alguna cosa. Però no, han arribat a un pacte increïble, han fet les paus, es torna a parlar i cada 4 mesos pues, té l'anell un dels germans.
1: Història compartida.
2: Història compartida, no? I aquests somnis són xulos. Ja havia tingut, però a partir del mort del Dylan, jo crec que ell és un dels protectors que tinc. El vaig estimar moltíssim perquè era un nen lluitador i recordo que l'última setmana em va dir, ell volia ser davanter del Barça, i em va dir, vull jugar al camp del Barça en un entrenament amb l'Íñigo Martínez, perquè era el seu fan absolut. Ja havia acabat la temporada, vaig trucar a l'Íñigo, li vaig explicar, i si era a les 10 del matí, a les 12 es marxava a Tailàndia amb les seves filles i tal, i era absolutament impossible que a les 4 estigués aquí. I em va dir, perquè jo crec que hi ha gent bona, que la meva religió són la gent bona, i hi ha gent bona com l'Íñigo Martínez, que va deixar que l'avió marxés, les vacances posposessin, i va estar de 4 a 6 de la tarda l'última setmana amb el Dylan al camp d'entrenament, xutant-li pilotes i fent-li el seu somni, no? Amb la qual crec que pare està amb mi, i jo crec que pare està amb l'Íñigo ara i a Aràbia Saudí, Cuilaldo, perquè crec que era un nen d'aquells que, per mi, no ha mort. Està dintre de tots els que vam tenir la sort de conèixer un nen, i d'alguna manera aquest Ruïdó del Sabina, que és per mi una de les cançons més boniques perquè et desperta dolor dintre, et porta també molta, molta felicitat.
1: Increïble. El que ens acabes d'explicar, que pel que he entès, hi ha famílies que es posen en contacte amb tu perquè tenen nens que estan patint càncer?
2: Sí, normalment és l'osteosarcoma, el que vaig tenir jo, la filla de Luis Enrique. És una malaltia que té quasi un 90% de possibilitats de morir, i també altres malalties, però sí, a través d'associacions com la Vilavecchia, que si algú vol algun dia treballar, treballar, ajudar, la Fundació Vilavecchia per mi és la número 1 de tot el món, són brutals, I de vegades pues, t'escriuen a l'Instagram, al correu.
1: I tu hi vas?
2: Sempre, sempre, perquè a mi em van venir a veure, no? I normalment intentes, saps que molts moriran, però et porta una felicitat total, no? Ara hi ha una noia que se'n va anar a Menorca uns dies i també té un diagnòstic difícil, però conèixer la Vega és d'aquelles coses que es regala la vida, perquè jo crec que si estàs trist, passeja't per un hospital pediàtric de càncer i et portarà la felicitat immediata. La meva mare hospitalària em deia mai et preguntis per què ha passat això, perquè el perquè sempre et portarà la tristesa, la depressió. I jo mai m'he preguntat per què. Quan em va sortir lo de la paràlisi vaig pensar, bueno, potser és la fi en menys d'un mes, però buah, tot el que hem viscut és brutal.
1: Uf. Realment, mira, ara m'ha vingut al cap un article que crec que escrivia l'Alfonso Ossí aquesta setmana sobre el Paco Umbral quan estava ja terminal, no sé si l'has llegit,
2: no.
1: que hi va perdre un fill.
2: Sí, el Mortal i Rosa ho explicava en aquell llibre. Sí,
1: i quan ja estava terminal es passejava per l'oncologia pediàtrica de l'hospital i s'asseia a mirar.
2: Clar.
1: I es quedava allà mirant. I els infermers li van preguntar a la directora del centre, bueno, aquí ve un senyor que s'asseu, es posa a mirar nens, i la directora li va dir, molesta algú? Clar. Doncs deixeu que miri.
2: Clar. Bueno, i té un llibre que si la gent no ha llegit, Mortal i Rosa, explica tot el dolor que va ser perdre un fill petit i com li va canviar la forma de mirar, no? Jo, a mi el que em passa és que em porta molta felicitat conèixer el sabent que segurament el diagnòstic i al final serà terrible, però tenen unes ganes de viure i una forma de somriure que a mi m'emociona molt, no? I tant de bo algun dia puguem dir que el càncer pediàtric, o tots els càncers han desaparegut, però mentrestant jo crec que són absoluts herois, són bueno, polseres vermelles. Anava d'això, no? De convertir nens en càncer amb herois, no? I crec que l'únic és que fins i tot quan van fer la versió italiana, el Braccialetti Rossi, van canviar les polseres pediàtriques que eren blanques a vermelles, no? Amb la qual crec que al final és un símbol de lluita i crec que no els hauríem d'oblidar mai, no? I pensar en ells com herois i, bueno, jo de vegades quan penso en el Dylan i en tants nens que he conegut, penso que són una força imparable d'aquest món i aquests sí que es queden per cuidar molts.
1: I el Guido, el protagonista de No has estat mai sol, també ha passat per aquest tràngol i el va superar. Mm-hmm. No? Ara és un influencer, 18 anys, en principi ho té tot per sentir-se realitzat, però si grates una mica veus que miau.
2: Bueno, és que jo crec que és el mal d'aquesta societat, no? Crec que al final, en poc temps, aconsegueixes tantes coses que on està el camí per seguir, no? Guido significa el que troba camins, no? El significat del seu nom, no? I crec que en aquesta vida mai t'has de cansar de viure. Jo crec que per viure has de viure i has d'acceptar-ho tot, la tristesa, la felicitat. I crec que aquest llibre també t'ajuda a trobar el teu camí. La meva mare hospitalària ja deia que hi havia tres cimes a la vida, no? La primera cima, el primer, d'alguna manera, és el que vols fer a la vida, no? I aquest cim és important perquè li poses moltes ganes, però quan aconsegueixes el que vols a la vida, quan arribes al final del primer cim, t'adones que potser no et fa feliç. I el segon cim és normalment el contrari al que buscaves a la vida. Et costa més saber quin és aquest cim, però quan el trobes t'adones que no t'interessava en absolut aquell primer cim. I després em deia que hi havia un tercer cim que no el buscaves tu, et buscava una persona i t'adonaves que aquell tercer cim és el preciós, no? Jo tinc la sensació que estic acabant el meu segon cim i que aviat començaré aquest tercer cim, no? I
1: un dels... Encara no saps quin és, encara.
2: És que no depèn de mi, Jordi. És arribar a una persona... pot ser l'amor, o pot ser el dolor, o pot ser algú, o pot ser la marxa d'una persona. Potser és la marxa de la meva mare, que jo crec que quan mori la meva mare em tocarà d'una manera que serà complicat, però també em portarà un plaer, no? Perquè em convertiré en ella, no? Que crec que és lo bonic, no? Però aquest tercer cim no saps què és i com he posat el mail al llibre, molta gent em diu, estic al final del primer cim, però ja sé que és el... I normalment el segon cim és el contrari al primer. Si en el primer has buscat fama i el segon busques el contrari...
1: La tranquil·litat, no?
2: Sí, i jo crec que això és la vida, no? L'oportunitat de recanviar.
1: Déu-n'hi-do, quina mar hospitalària, res a envejar el Dalai Lama, eh? Que, Albert, ara mateix està sonant de fons una cançó dels austríacs Opus, que és Life is Life, que és, té a veure amb un dels teus últims projectes audiovisuals, que és Life is Life, també,
2: sí.
1: Que ara en parlarem, però la veurem en sèrie o pel·lícula, el teu nou llibre, el Mai has estat sol?
2: Té pinta. Jo tinc la sort que quan vaig per Polseres Vermelles es va fer a 32 països, 32 versions. Una de les més conegudes és pues, conèixer Spielberg en Estats Units, estar amb ell, amb Octavia Spencer, amb la creadora de Friends, Marta Kaufman. I quan coneixes tota aquesta gent sempre et diu, enviem quan facis alguna cosa que tu pensis. I vaig pensar, per què no enviar a la productora Amblin aquest llibre en anglès? I realment pues, estan bastant interessats, i al igual que una productora italiana, els hereus de Sergio Leone, tenen una productora molt xula, Leone Films, i també estan interessats. Jo crec que pot quedar una història, la veritat és que el llibre és molt al sexto sentido o ghost, i seria preciós transformar-ho, no?
1: I, sèrie o pel·li?
2: Jo vull pel·li. Jo vull el Guido amb pel·li i, bueno, ja m'han dit opcions pel Guido de 18 anys i els actors que proposen són brutals, no? Però, bueno, haurem d'esperar perquè aquests projectes van molt lents, però podria ser una pel·li molt, molt xula. I...
1: Com en Timothy Chalamet, no? Que té 45 però segueix fent de xaval.
2: No sé. Bueno, han dit un nom però no te'l puc dir. Ui. I seria molt xulo. Però, bueno, la cançó que sona per mi és... De les últims projectes...
1: No me'n pots dir aquest nom, eh?
2: No te'l puc dir.
1: Però és d'aquí o és de
2: no,
1: fora?
2: No, és americà. Ui. És molt conegut per una sèrie que ha fet, però bueno. I aquesta
1: que cadascú
2: pel·li... Que cadascú
1: tregui les
2: bueno,
1: conclusions que vulgui.
2: Si llegeix el llibre, li serà fàcil de trobar. Òbviament, aposten per algú que ha fet la professió que té TikToker i Instagram. Té molts seguidors, no? Però sí que és veritat que aquesta cançó em porta al... una de les pel·lis que millor m'ho vas passar escrivint-la, que és Life is Life, que és una cançó de la meva infantesa que la sentia a tot hora, i amb el Dani de la Torre vam fer una pel·li preciosa sobre com era la vida als anys 80 i està a Netflix si algú la vol veure, i crec que té un et dona com una felicitat total, perquè crec que el Dani de la Torre, que és més conegut per La Unitat i pel·lícules i sèries com Marbella, però aquí és el seu toc emocional, i va ser preciós perquè la seva mare havia mort de càncer, i quan estava a punt de morir li va dir a la mare, li va dir, mira, m'ha arribat un guió d'Albert Espinosa, el de Polseres Vermelles, i és una història emocional d'aquestes que fa l'Albert, i la mare li diu, fes-la. I va morir el dia següent. I la va tenir que fer. Amb la qual mai estaré suficientment agraït a la mare del Dani de la Torre, perquè li deia, haz algo sin tiros, haz algo sense policies, no? I la veritat que és una de les pel·lis que, quan fas una pel·li per Netflix, potser el més bonic és que saber que durant 2 setmanes està número 1 a tots els països del món, no? Amb la qual rebia mails de tants països que en tenien aquesta història sobre... uns nois que agafaven un cotxe des de Barcelona i anaven a Galícia a passar l'estiu i després tornaven, que era increïble com la sentien com pròpia, no?
1: Doncs va, una miqueta de Life is Life.

0: Albert, fent una ullada als teus llibres, sèries, pel·lis, he detectat que toques la major part de vegades a la franja d'edats entre nens, entre 8-9 anys i 20-21-22.
1: En quin sentit? Els protagonistes?
0: Els protagonistes. Ah, sí. Això té a veure, no sé, amb, per exemple, que és una època on tu, per exemple, vas estar hospitalitzat, que és una franja de l'etapa vital que sents que te la van treure d'alguna manera, que no la vas poder viure en plenitud, o què?
1: No, jo crec que perquè m'interessa molt aquest món de la gent que és més jove, no? Crec que al final a Life is Life pues, explicava la meva infantesa i la de tots que hem nascut als 70, 80, que de vegades pues, bevem pel·lícules com Stand By Me i diguem, hòstia, som nosaltres, no? Però Stand By Me està situada als 50, no? Però al final te la fas teva, o el Club de los Poetas Muertos, Històries o l'Indomable Will Hunting, i a poder fer Life is Life amb protagonistes que realment visquessin aquells moments d'aventures amb les bicis, doncs em feia feliç, no? Polseres Vermelles, òbviament, he d'explicar la meva vida quan era petit i tenien que tenir l'edat que jo tenia, i Los Espabilados crec que era un conte pendent, perquè la planta de sobre que jo estava hospitalitzat estaven els nens que tenien esquizofrènia, que tenien malalties mentals, teòricament, i no paraven d'escapar-se, no? I jo vaig conèixer molts espavilados d'aquella planta que em deien, jo estic bé, no? Però quan tens 14 anys, 15, no pots decidir que no vols estar ingressat. El que decideix és els teus pares, no? I actualment, ara mateix, totes les plantes públiques de malalties mentals infantils estan plenes i la majoria de nens no haurien d'estar allà, no necessiten un tractament farmacològic. I Los Espabilados, per mi, era un intent de posar veu als que no tenen veu ni per decidir que no volen estar a l'hospital, no? I hi ha tants nens que després han vingut i m'han dit, després de veure Los Espabilados, vaig aconseguir que els meus pares em traguessin i acceptessin que jo sóc així. Que de vegades pues, tens una forma de ser una mica diferent, però jo sempre dic que has d'estimar el teu caos, la teva diferència i el que et fa únic, no? De vegades he fet pel·lis com Eugenio, que el protagonista era un,
0: sí, clar,
1: era un adult, no? I jo crec que tu i en 65 minuts estaven allà, tenien 30 anys, però
0: certa tendència, he dit, a
1: clar,
0: això.
1: Hi ha una mica...
0: Si mires aquestes pel·lis, veus sí. Polseres, Planta Quarta, sí, Espabilados...
1: Sí, jo crec que sí, però bueno, jo també he intentat, les novel·les he fet Lo mejor dir es volver, que potser és la meva novel·la preferida amb aquesta, que parla d'una senyora que té 100 anys i quan arribes als 100 anys pots decidir donar el karma artificial. És a dir, si algú t'ha fet mal a la vida i la vida no li ha tornat, quan compleixen 100 anys l'Estat et permet donar-li a aquesta persona el dolor. I a mi és una de les novel·les que més m'agrada perquè vaig utilitzar tots els meus somnis premonitoris que he tingut a la vida per col·locar-los allà, no? I 2-3 anys abans de la pandèmia jo vaig dir que hi hauria una pandèmia i vaig dir que el 2022 guanyaria la final argentina del Mundial ficant un doblete Messi, no?
0: I per sort ho vas dir en una entrevista prèvia.
1: Bueno, i el llibre del 2019, clar, que està escrit a la plana, no sé si 142.
0: T'ha donat les gràcies al Leo?
1: Sí. Sí, no ell personalment, però me preguntó algú del seu famós entorn, em va preguntar com veia el Mundial següent, no? I vaig intentar somiar i sí, he vist, però lamentablement la predicció...
0: Vas intentar somiar, m'agrada molt. Què vol dir? Tu vas intentar, no? Va pensar
1: clar,
0: de
1: si
0: futbol...
1: No. Si tu em dius somia algo, ho puc aconseguir. Simplement m'ho has de dir i trigaré potser 2 o 3 dies... I
0: vaig somiar... L'Euromillón, Albert Espinosa.
1: Vaig somiar el tercer número de la loteria de Nadal, una vegada.
0: Bueno.
1: El tercer. I ja no existia, no el vaig poder comprar. Però bueno, he somiat que el Mundial el guanyarà un país que no ha guanyat mai el Mundial.
0: Si no saps exactament quin.
1: No, perquè t'apareix com una pantalla i una frase, és molt curiós, com si fos cine, sobre un teló i apareix i posava això. Llavors he mirat, mira, ara acabo de robar aquí a l'acer.
0: Això. El Grupo Prisa, ja has robat,
1: sí,
0: cuidado.
1: He robat això,
0: el panini.
1: El Panini. I així miraré, però bueno, pot ser Països Baixos, Portugal, podria ser.
0: Curaçao, que també va al Mundial, eh? Ja
1: Mèxic. Jo crec que serà Portugal, eh? I també crec que seria bonic pel...
0: Pel bitxo.
1: Sí, home. Jo crec que un any guanya el Messi, un any guanya el Cristiano... Mira, jo crec molt amb la gent bona. El Íñigo Martínez ara està amb el... amb el Cristiano Ronaldo, el Nassar, i em diu, és una persona tan bona? I jo m'ho creu. Si m'ho diu l'Iñigo Martínez, jo m'ho crec.
0: Doncs si diu l'Iñigo Martínez, doncs ens ho creurem. Un Mundial que juga als Estats Units, per tant...
1: Mèxic podria ser, eh?
0: També està Mèxic, sí. I també em sembla que algun partit es jugarà a Las Vegas, és a dir, a casa del senyor Elvis Presley.

0: Runaway d'Elvis Presley sonant al llapis de memòria de l'Albert Espinosa, una cançó de finals dels anys 60, de la qual només hi ha gravacions en directe des de diferents punts de Las Vegas, sí. Que va ser on el rei del rock doncs, va fer les seves millors actuacions. Quin records et porta aquest tema, Albert?
1: Bueno, jo vull que el dia que m'enterrin, bueno, que em cremin, posin aquesta cançó. És la meva... Bueno, Elvis i Michael Jackson són els meus preferits, amb Julio, però aquesta cançó, bueno, l'he sentit a l'original del cantant que la va crear, però jo crec que la versió que fa Elvis és brutal. I jo vaig tenir la sort que el meu pare va conèixer Elvis. Mm? Sí, jo tinc dos sorts. El meu pare va conèixer Elvis i la meva mare va conèixer Robert Redford, perquè poca gent ho sap, però Robert Redford va venir a estudiar a l'Escola Massana Pintura i es va seure al costat de la meva mare i van pintar junts un quadre. Havien de pintar junts un quadre, Robert Redford. I recordo que volien sortir junts per Barcelona i la meva àvia li va dir a la mare no sortís amb aquest que porta texans, perquè en aquella època portar texans...
0: I que és molt lleig, sobretot. Sí, bueno,
1: això no crec, perquè era guapíssim, però mira, va conèixer el Robert Redford i el meu pare va fer... va anar a fer com algo de l'Emili a Alemanya i va conèixer l'Elvis que estava fent allà l'Emili també, que el van obligar a anar-hi i el va conèixer i el meu pare tenia una pua que encara conservo de l'Elvis, amb la qual sempre he pensat que són aquelles dues persones que a mi m'hagués encantat conèixer en persona, tant el Robert Redford com l'Elvis, i crec que aquesta cançó jo me la poso molt sovint perquè crec que té algo preciós, no? Bueno, l'Elvis és el millor, continua sent el millor i tant de bo, pues, com jo crec que està viu en algun lloc.
0: Tu creus que està viu?
1: Sí, i també Michael, també està viu.
0: Gràcies als seus protectors,
1: i Julio,
0: no?
1: I Julio està viu també, pues, poden venir al meu enterrament i cantar els tres aquesta cançó, seria preciós.
0: Que...
1: Vindries, llavors... Jo... Si t'arriba, Tanatori de l'Albert, canta Elvis, Michael Jackson i Julio Runaway...
0: Si no ve Julio, segur que vinc. Mira què et dic, és el que porto pitjor dels tres. Que quants éreu a casa dels Espinosa Puig quan tu eres petit?
1: Tres.
0: Si tu ets fill únic...
1: No, tres amb el...
0: Ah, tres germans? Cinc.
1: Sí, jo sóc el del mig. Els del mig són els millors i sóc escorpí.
0: Els invisibles,
1: tu
0: no?
1: Ets?
0: Jo sóc peix.
1: Peix. Bueno, hi ha un capítol al llibre que és el perdó dels escorpins. Que si m'estan escoltant escorpins, si tu li fas una a escorpí, li has demanat tantes vegades perdó...
0: Són rancuniosos, eh?
1: No, necessiten un perdó de veritat. Tu, per exemple, li fas algun escorpí i li dius...
0: Jo en tinc, no, a casa en tinc d'escorpins.
1: Sí, li dius,
0: i tens raó.
1: Ho sento, no. Has de trigar com a mínim 10 minuts, donar les explicacions i dir un ho sento de veritat, i a l'escorpí et perdonarà. Però ai, si no...
0: Has de demanar aquest perdó, eh?
1: Però ben fet.
0: Ho aplico
1: vale,
0: bé,
1: i ja està. Però un escorpí és molt fidel. Si no el maltractes, és molt fidel per tota la vida.
0: Que quan tu eres petit et deien, Albert, tu què vols ser de gran? Tu què, per on tiraves?
1: No, jo futbolista.
0: Jo el porter, eh?
1: Sí, porter de futbol sempre.
0: Però a més el porter dintre el futbol és el Grinch, perquè això va de marcar gols i el porter és el que els ha d'evitar, és l'anticrist del
1: no,
0: futbol.
1: No, però jo vaig entendre de seguida que si feia de porter jugaria sempre, perquè el primer dia vaig veure que ningú volia ser porter i vaig pensar, buah, aquí hi ha una oportunitat. I llavors potser el dissabte i diumenge a l'urbanització jugaven els de 10 anys, 12, 15, 30, 45... I jo jugava en tots els partits. I jo recordo que el meu gran moment com a porter va ser un dia que vaig jugar com 8 partits i no em van ficar cap gol en els 8 partits. Ho recordo perquè va començar a venir gent i deien porta tot el dia. I sí. I recordo que hi ha un moment que van tirar una pilota, que jo estava a mig, vaig girar-me, vaig anar corrent fins allà i amb una mà sense mirar la vaig parar, Jordi. I això ho tinc a dintre perquè jo crec que hi ha moments que jo li dic retazos, moments quan ets petit que no oblides mai a la vida, que són els teus grans hits de la infantesa, que són molt petits, com una mà parant un gol, però bueno, va ser un d'aquells moments preciosos. I a part estava el meu pare i ja vaig veure com va posar els ulls igual de grans que imagino que quan li va donar la pua a l'Elvis.
0: I penses molt en això, en el easy que hagués passat?
1: No, perquè jo crec que la vida són pèrdues que es transformen en guanys. Potser és dolorós, el dia que et diuen que et tallaran la cama és dolorós, però també vaig tenir un metge que aquella nit va venir amb mi, es va asseure al llit i em va dir com vols el monyó, i dic, què vols dir? Diu, com el vols? El podem dissenyar junts I jo vaig dissenyar amb el meu metge assegut al mateix llit com volia el Muñó, no? I realment és preciós perquè el vaig dissenyar jo, però va convertir en algo que havia de ser traumàtic i dolorós, perquè és una operació de quasi 7 hores, en algo preciós perquè em va fer partícip, no? Amb la qual he tingut la sort que en els 10 anys de càncer sempre he sigut partícip i crec que és important que el nen sigui partícip, que ho sàpiga tot, perquè si no ho buscarà el ChatGPT i pugui formar part de lo que és la seva malaltia. Sí que és veritat que l'únic que assumiu amb dos cames és quan jugo a futbol i jugo molt, i quan vaig fer els nostres Tigres Veuen Jet al TNC, pues, va ser una obra que vam convertir en un camp de futbol i jo feia de porter allà i va ser com tornar, i com ara el director intentaven no ficar-me molts gols, en tenien molt respecte.
0: I si el papa és Elvis, la mama és Joan Manel Serrat.

0: Doncs aquí tenim aquelles pequeñes coses de Joan Manuel Serrat, perquè la mama, molt Robert Redford i moltes històries, sí, però el que no li poden tocar és el nano de Poble
1: Sec. El Serrat, i que torni ja, jo crec que ja està bé, ja s'ha retirat suficient, i que torni a fer una gira.
0: Tu creus que tornarà? Ell ens escolta molts dies, ara
1: jo espero que sí, perquè és el millor, i jo crec que ha de tornar. Jo crec que està molt bé marxar, jo crec molt en que es retiris per després tornar, perquè crec que portes una felicitat. I bueno, aquesta cançó, en tants viatges en cotxe, en cintes de casset, l'he sentit i té com una... Bueno, jo crec que totes les cançons del Serrat tenen una força increïble. Vam estar a punt de col·laborar el No me pides que te bese porque te besaré, una pel·li que vaig fer sobre nois que, pues, diferents, que tenien diferències mentals, i era una cançó molt positiva, i recordo que el vaig trucar i li vaig dir: jo vull que el No me pides que te beses la facis tu, i em va dir: és que jo me'n vaig de gira amb Sabina i passaré 6 mesos de que no tindré temps més que de concert, ser feliç i viure com un boig amb el Sabina, i ho vaig entendre. Al final la va fer Macaco, que també va ser molt bonica la cançó, però sempre m'he quedat amb ganes de treballar amb ell en una cançó per a una pel·li o una sèrie, i curiosament a Polseres Vermelles van posar moltes cançons però no van posar cap de Serrat, però moltes estones amb la meva mare a l'hospital pues sentíem a Serrat, i d'alguna manera jo cap dia que estava a l'hospital, perquè clar, jo era molt petit, tenia 13 anys i no havia sortit de casa, i per la nit pues, hi havia molt rebombori, perquè de vegades morien persones o cridaven, i jo sempre m'anava a dormir amb els cascos fins que em despertava, amb la qual potser soy de les persones que més he dormit amb el Serrat fins desconnectar i marxar.
0: Que ara has dit un tema, ja per acabar m'agradaria comentar-lo, que és la teva mare amb tu a l'hospital, perquè aquí hem parlat molt de que tu has passat molt de temps.

0: tractar i marxar.
1: Que ara has dit un tema ja, per acabar, m'agradaria comentar-lo, que és la teva mare amb tu a l'hospital, perquè aquí hem parlat molt de que tu has passat molt de temps a l'hospital, però com ho han portat els teus pares? Perquè, clar, tu eres el seu fill. Mm. Aquí li han tret una cama, vull dir... Com
0: bueno,
1: han viscut ells?
0: És complicat. Jo mai no hauràs vist cap història meva que parli dels pares com a protagonistes, ni a Polseres Vermelles eren protagonistes, perquè jo crec que... És com els pares del Dylan, no? Com ho porten? Complicat. I la meva mare pues, ho portava bastant complicat com el pare, perquè de cop canvia la teva vida. I jo pensava que eren molt grans. Quan jo vaig tenir càncer, però només tenien 46, eren joves. Però a mi em semblava com que eren molt grans i que bueno, estaven preparats. Però jo crec que ningú, no he conegut cap pare, i normalment em deixen veure el nen pel matí amb els pares, i el nen no parla, i per la tarda sense els pares, i el nen sempre et diu ara t'explicaré què em preocupa perquè els pares no ho porten bé, no? Amb la qual cosa el nen ho viu amb una felicitat diferent i mai m'atreviria a fer una història de pares amb càncer perquè crec que el dolor que els provoca és diferent a la felicitat que en què la visquem nosaltres, perquè et surten unes ganes de viure brutals.
1: Doncs Albert, hem arribat al final del teu llapis de memòria. Et sembla si per tancar el cercle acabem amb Lucas, de Luz Casal?
0: És que és la cançó perfecta. Per mi és una cançó que parla d'un nen malalt, em recorda molt el Dylan, i jo l'he dit tantes vegades a la Luz Casal que és la cançó més bonica d'amor, perquè si l'escolteu parla d'això de... en lo que te conviertes, que és un protector.
1: Albert Espinosa, ha sigut un plaer tornar a conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Igualment, i espero que converteixis això en un programa de tele aviat,
1: amb
0: una orquestra, i crec que la gent ho viuria amb una felicitat total.
1: Ho podem provar, l'Òscar li hagués encantat. Amparo Pérez a la producció, Manel Sent a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora. Que tingueu molt, molt bona tarda. Us quedeu amb la Luz Casal.

0: La Ventana, con Carlas Francino. Radio Lleida, Cadena SER.
1: Comercial Pintures, compromesos amb la salut. Noves pintures ecoinòcues amb la salut, pintures alimentàries, pintures sanititzants i també pintures que t'ajuden a assolir punts en els més exigents certificats de sostenibilitat en els teus projectes. I recorda, ara posem al teu servei box de recollida 24 hores, aïllament tèrmic líquid, un nou espectrofotòmetre i morters acrilsiloxànics. Sol·licita atenció personalitzada amb l'equip amb més experiència i coneixements en pintura de la província. Comercial Pintures, a Lleida, Balaguer, Osca i Monzón i a pintures.com.
2: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la 37a trobada al Pirineu. L'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Mateo Renzi, Josep Borrell, Salvador Illa, empreses familiars, startups, networking. I un lema, el nou mapa econòmic mundial. Quin camí prenem? L'11 i 12 de juny ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
3: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
4: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
5: T'agradaria treballar en un sector que té plena ocupabilitat? Forma't com a professor d'autoescola amb un grau superior en formació per la mobilitat segura i sostenible. Una professió amb més de 10 sortides laborals. Feina 100% garantida. Només et cal el batxillerat o un equivalent per accedir-hi. I ara per només 221 euros al mes. Proper inici de curs al mes de setembre en horari de matí de dilluns a divendres. A Barbastre. Instituto FP Vial. Primer centre autoritzat a nivell nacional. Places limitades. Informa't en a fpvial.es.
6: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta en les condicions a kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
9: Pica mucho.
10: No puede, no puede.
9: Nadie.
11: No.
9: Ha llegado nunca tan lejos.
11: Quiero irme a casa.
12: Me encuentro mal.
9: En un programa de radio.
12: ¿Esto es legal?
10: Esto es a las bromas.
9: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
10: ¿Algo lo puedes aproximar?
12: Bueno, puedo intentarlo. Realmente cuando vi a Viggo Mortensen haciendo el papel en el que tanto tiempo, tanto trabajo, me gustó verlo reflejado en la gran pantalla.
10: Tío, es Arturo Pérez Reverte Evolution.
12: No.
10: O sea, escríbete un libro ya. Insulta por Twitter.
9: Ya disponible un nuevo episodio con Alex García. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio con mejor humor.
0: La Ventana. Con Carlas Francino.

0: La força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
1: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A ILERN amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles encaixes en la vida real. ILERN, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock.
3: L'Auditori.
2: I per anar de museu, concert i espectacle.
3: L'Auditori.
2: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
4: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
5: Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. L'ho hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssara i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssara, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra, i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com Dramaticles i Paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors. L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Freiherr, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC.
4: CERT Catalunya, al costat de les arts escèniques.
6: Cadena CERT. El poder de la conversació.

0: Avui, al balcó, els professors tanquen la Sagrada Família i la bogeria del cap de setmana per comprar i revendre un rellotge. Fem tertúlia amb Ariadna Martínez, Clara Blanchard i Lucía Ramis.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Nasa, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què és un pis zero? O una infradenúncia o la indefensió presa? Què són els enterraments de beneficència o el dret al record?
1: Són només 5 conceptes dels 562 que recull el nou Diccionari del Sensellarisme en Llengua Catalana. És una guia indispensable que explica un món que no veiem o no volem veure i que afecta a quasi 2.000 persones que viuen pels carrers de Barcelona, més de 6.500 persones que no tenen llar a Catalunya.
0: En David Fernández, que és col·laborador del Balcó, ja ho sabeu, deia en un article al diari Ara que els mots configuren i eduquen la mirada. I citava l'Equipàs, així ho deia, que ha fet possible aquest diccionari. Deia en Jordi, la Bea, la Marisol i en Guillem. Què hem fet al Balcó? Doncs dur-los a gairebé tots aquí, al Balcó. Marisol Alafont, voluntària, 30 anys a la Fundació Arrels, ara col·laboradora al Centre Obert. Jordi Garcia, voluntari del Centre Obert d'Arrels, i la Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació fa 2 anys. Què tal? Com esteu?
2: Molt bé. Molt bé.
0: Benvinguts.
3: Gràcies.
0: Quin regal, no?, que ens va fer a tots en David Fernández.
3: Sí, sí, sí. La veritat és que l'article és molt xulo. Sí, sí.
0: Qui té la idea d'aquest diccionari que tinc aquí sobre la taula i com es posa en marxa tot plegat?
4: Doncs hola, bona tarda. Sóc en Jordi.
0: El voluntari.
4: Diuen que sóc l'impulsor. Senzillament, no sé, no recordo com, doncs va caure a les meves mans la proposició de llei del sensellarisme. Diria l'any 22-23,
0: que encara arrosseguem, després en parlem.
4: Sí. I res, llegint-la, me la vaig llegir i vaig llegir en una disposició final que es deia, venia a dir que calia organitzar un corpus, la nomenclatura pròpia de l'àmbit del sensellarisme i incloure-la dins del Diccionari de la Llengua Catalana. I allò em va fer pensar, dic, ostres, vol dir que no hi és, que no existeix aquest corpus, doncs vinga, doncs ja tenim un pretext per fer-lo.
0: Però imaginàveu que serien més de 500 paraules, de conceptes?
3: No.

0: Jo crec que no.
1: No, al començament recordo que havíem comptat aproximadament unes 350,
0: sí,
1: i s'ha estirat.
2: Com vau funcionar? Bé, què vau fer? Reunions i de l'A a la Z, anar afegint paraules que normalment utilitzeu vosaltres i que la majoria desconeixem, en molts casos. Com va anar?
0: Sí, això el Jordi potser fa com la introducció, jo continuo, perquè té una lògica, eh? O sigui, aquest diccionari està fet amb tota la rigorositat que marca una obra com aquesta. El Jordi també té un passat, no?, amb el TERMCAT, que això també ha ajudat molt a fer aquesta part més rigorosa i més científica, i té una lògica. Si comença tu, Jordi, i jo acabo de completar.
1: Sí, té a veure amb això, eh? La idea també sorgeix d'això, que com jo havia treballat al TERMCAT durant força anys, doncs coneixia la metodologia. Llavors, doncs dic, bé, doncs jo sé com tirar-ho endavant, doncs posem fil a l'agulla. Doncs, primer de tot, el que vam fer és, explico sintèticament.
2: Sí.
1: El primer que vam fer, doncs, és fer una mena de recerca documental, de literatura especialitzada de l'àmbit, per saber manuals, llibres, lleis, informes, doncs per tenir una recopilació d'obres d'on poder extreure els termes, d'on poder fer el que s'anomena el buidatge.
2: Perquè, perdona, altres països tenen diccionaris de sensellarisme, ni França ni Anglaterra, perquè això està, també heu utilitzat les paraules en francès i en anglès i en castellà.
0: Sí, de fet, perdó, aquest és un dels punts, és a dir, en el dia a dia moltes vegades fem servir paraules que les agafem d'altres idiomes i les fem servir tal qual, i la traducció no és ben bé correcta quan la fem, llavors aquest diccionari també ha servit una mica per poder portar, no, a la nostra llengua aquestes paraules, aquestes expressions. Però
2: Jordi, segueix.
1: Bé, llavors, un cop teníem aquestes obres, el que vam fer és això, fer el buidatge. Buidatge és extreure, detectar els termes, detectar aquelles paraules que són termes de l'àmbit i extreure-les. I llavors les vam gestionar a través d'un gestor de terminologia que ens va cedir el TERMCAT, era una eina informàtica que ens permetia gestionar la informació. Un cop fet aquest buidatge, el que vam fer ja és, doncs, organitzar, distribuir els termes en àrees temàtiques per poder fer la revisió també d'una manera més còmoda, no de l'A a la Z, sinó per àrees temàtiques especialitzades.
2: Clar.
1: I això ens permetia, doncs, ens facilitava la feina i també ens va permetre, doncs, que cada àrea temàtica la pogués revisar professionals experts en cada àrea.
0: Correcte, i aquí faig l'apunt, no? O sigui, aquí sí que llavors a nivell d'entitat, doncs, per exemple, jo era, en aquell moment era la jurista de l'entitat, llavors hi havia tota l'àrea temàtica de dret, em sembla, o la part més de drets o termes legals, llavors amb l'equip de juristes ens van passar tot un seguit de termes per revisar, i després nosaltres, des de la nostra experiència jurídica amb sensellarisme, també vam aportar els termes que coneixíem, i el mateix vam fer, doncs, amb treball social, amb carrer, etc.
2: I deixeu-me que la Marisol, que encara no l'hem escoltat la veu, la Marisol porta 30 anys, oi?
3: 27, exactament.
2: 27. Tu, Marisol, vas aportar paraules, perquè tu estàs en contacte amb la gent al carrer. Quines paraules, per exemple, perquè se'n facin la idea.
3: A part dels 27, vaig estar 17 en l'equip de carrer, i va ser molt enriquidor. Aleshores, bueno, un dia...
2: L'equip de carrer, què vol dir?
3: Arrels té un equip de persones que surten al carrer a parlar amb les persones, a intentar que es vinculin o a acompanyar-les, més que res, perquè hi ha persones que no es logren vincular, però que han tingut l'acompanyament sempre d'Arrels. Doncs un dia, quan en Jordi em va dir, mira, o va sortir amb una conversa, no ho sé, i jo vaig començar a pensar en paraules, i un dia li ensenyo un paperet i li dic, aquestes les teniu, i ja està.
2: Digue'm algunes.
3: Pues, dignitat, empatia, respecte, què més?
1: Vincle.
3: Vincle, consol... Moltes paraules.
1: Esperança.
3: Sí, gràcies.
2: Que bàsiques.
3: Sí, exacte. Per mi eren molt importants, perquè per mi, quan tu li dones una mica de dignitat a les persones, a partir d'aquí la persona ja... Són aquests petits gestos, per mi, que són molt importants.
2: Ja, mireu, la primera, perquè entengui l'oient com funciona aquest diccionari, la primera és a la intempèrie. I posa en espanyol és a la intempèrie, a la belle étoile en francès, in the open air en anglès. Però per mi la definició és preciosa, aquesta. Diu, en un espai descobert, sense sostre ni recer, i amb exposició al rigor del temps. Clar, tu aquí estàs parlant de pluja, Estàs parlant de fred, estàs parlant de calor insuportable, tot està ple de definicions, perquè algunes us diré que són com poètiques i molt encertades, és a dir, us he imaginat a tots discutint moltíssim cada frase.
0: Sí, sí, és que jo crec que una part del diccionari... Repetiré una cosa, que és que a més estic repetint des del dia que ho vaig escoltar. Quan vam fer la presentació, hi havia la persona que ha coordinat a nivell del TERMCAT, és a dir, la terminòloga, que no treballa ni és voluntària ni coneix res, o no coneixia fins ara res del món del sensellarisme, però que va revisar tots els termes. Doncs quan va acabar la seva presentació, ella va convidar a tothom a llegir el diccionari, no a consultar-lo. A llegir-lo, perquè jo crec que a tots ens va agradar una mica aquesta expressió, perquè és el que reflecteix una mica la voluntat que tenim amb el document, no? De dir, explica, o sigui, a part de definir, explica la realitat del sensellarisme, i ho explica de forma molt concreta, que és a través de les paraules. Però totes les paraules, i això ho diem molt sempre, o sigui, cap d'aquests termes és neutre, i cap d'aquests termes et deixa indiferent quan el llegeixes, no? Jo crec que també aquesta és la característica o la gràcia del document, també.
2: Per exemple, ara parlaves dels drets, tu que ets jurista, Bea. Hi ha el dret a l'habitatge, el dret a la higiene, perquè són drets que no es compleixen i queden claríssims aquí. I que potser tots ho sabem, però que val la pena que aquí es recordi. Hi ha el dret a la ciutat,
0: correcte,
2: que és el dret a les persones a un espai col·lectiu on trobar les condicions adequades per desenvolupar la vida política, social, cultural...
0: Correcte.
2: Tampoc.
0: Correcte, perquè el que hem fet és l'exercici, i això el Jordi ho explica millor, jo crec que hem fet l'exercici de vincular tots aquests drets amb el sensellarisme. O sigui, no estem parlant del dret de l'habitatge per se, sinó com es vincula amb el sensellarisme i les persones que estan en situació de sensellar. Jo crec que també aquesta és la característica més important, no?, del diccionari.
1: Sí, clar, hi ha molts termes que són termes compartits amb altres...
2: Amb,
1: sí. altres,
2: amb la gent que té sostre.
1: Sí, exacte, amb la gent que té sostre. I el que hem fet és això, a través, no de les definicions, sinó a través de les notes, acostar-los a l'àmbit del sensellarisme. Sí. És a dir, aquestes notes, veureu que és un diccionari amb moltes notes. No acostuma a passar amb un diccionari terminològic, en què et centres en les definicions escèptiques, en què intentes definir de la millor manera possible el terme, i ja està. Però aquí les definicions ens quedaven curtes. Necessitàvem explicar més. Llavors, a través de les notes, hem acostat a l'àmbit del sensellarisme i també a través d'aquestes notes, l'altre dia la Marisol em deia, és que m'he llegit el diccionari i l'he trobat que té sentiment.
2: És que té sentiment.
1: I jo crec que té sentiment per les notes, òbviament, no per les definicions.
3: És com un relat.
2: Sí, per exemple.
3: Llegeixes l'obris per on l'obris?
2: És el que deies, que moltes paraules són comunes, no? Però, per exemple, el dret a l'error. Quan tu llegeixes el dret a l'error, què és el dret de les persones a equivocar-se en una gestió o tràmits administratius sense que aquest error comporti sancions? Si ara, no?, la Marisol comet un error demanant una subvenció del que sigui... Doncs no passarà res. Si li passa a una persona sense llar, què passa?
0: Doncs, efectivament, el que passa, i ens està passant, que ens hem trobat amb persones que de sobte han de tornar una quantitat de diners impossible de tornar, però per ningú de nosaltres i menys per una persona que, a més, és un error que està vinculat a la seva situació de sensellarisme. Vull dir, és difícil que pugui conèixer com funciona tot quan no pot accedir de forma habitual. Sí, sí, o sigui, té aquest component de posar-lo en el context de la persona que es troba en aquesta situació.
2: Però, clar, aquesta persona té aquest dret a l'error i no ho sap que el té.
0: Correcte, correcte. Sí, sí, també, de fet, és un text que perfectament hauria d'estar també conegut per les persones que viuen al carrer, perquè aquí hi ha moltes definicions de situacions o de drets o de prestacions o d'elements als quals podrien accedir i que no coneixen. I que no coneixen i que, si no els anomenem, no els coneixeran mai.
2: Després hi ha, per exemple... n'hi ha alguns que ja hem après, no?, com la porofòbia. I tu llegeixes Aporofòbia, que és l'aversió als pobres. L'hem repetit molt als mitjans de comunicació. Per fi s'ha fet una feina amb aquesta paraula. Però és que la següent que segueix és l'aporofòbia institucional. Què és l'aporofòbia institucional?
0: Vinga.
2: Vinga, Jordi. Està bé posar exemples.
1: És l'aporofòbia que ve donada per l'acció o la inacció o de les institucions.
0: Sí.
1: Que les pròpies institucions, encara que no agradi, potser a vegades tenen comportaments, tenen actituds, o dels representants d'aquestes institucions tenen actituds, comportaments aporofòbics.
2: I existeix aquesta aporofòbia.
0: Sí. O sigui, és un concepte que, a més, quan es va incorporar, jo crec que el vam debatre en el sentit de dir, parlem d'aporofòbia com en termes molt generals, però anem a focalitzar. I l'aporofòbia pot venir donada per persones particulars, però també pot venir donada per la institució, per les diferents institucions. I anem a posar-ho, perquè és veritat.
2: A qui va adreçat aquest... Tu bé, això ens ho pots explicar bé.
0: Sí.
2: Què has fet amb aquest diccionari? Ara deies, estaria molt bé que la gent del carrer el tingués, però tu l'has fet arribar amb tota la intenció.
0: Sí. O sigui, d'entrada... La pregunta sobre a qui va destinat, jo crec que va destinat a tothom, per això que us deia, que és un document per llegir, no sabem per consultar. Però sí que és veritat que a nosaltres ens interessa molt que aquells que poden decidir, sobretot sobre polítiques públiques o normatives, sobre aquells que poden decidir transformar la realitat de les persones sense llar, doncs rebin aquest diccionari.
2: Parlamentaris, polítics,
0: correcte.
2: Consellers, alcaldes...
0: Llavors el que hem fet és això, hem fet una primera acció, que és la que ara d'entrada, després ja l'anirem fent arribar, però la primera acció que hem fet és fer-la arribar al Parlament de Catalunya, a tots els diputats del Parlament. També l'hem fet arribar a les diferents conselleries que creiem que tenen competència en tema de sensellarisme, que no solament és drets socials, habitatge, salut, interior. L'hem fet arribar a l'alcalde de Barcelona, al president de la Generalitat, és a dir, a tots aquells que tenen algun tipus de responsabilitat o haurien de tenir algun tipus de responsabilitat per transformar aquesta realitat.
2: Algun input?
0: Bueno, ha estat molt ben rebut. Sí que és veritat que des del moment en què es va saber que estàvem elaborant aquest document, més d'una persona, més d'algun representant, alguna persona de l'àmbit polític, se'ns havia atensat per preguntar com portàvem el document, i quan l'hem fet arribar, la veritat és que hem rebut d'entrada agraïment, i en algun cas, el més que agraïment és, ostres, ens va molt bé, clar, perquè justament ara el Jordi parlava de la proposició de llei, ara s'està tramitant una proposició i els diputats que l'estan tramitant han agraït molt el text.
2: Clar, li heu fet la feina, els heu fet la feina.
0: Sí, com a mínim hem fet la feina d'explicar-los una part.
2: I jo volia preguntar-li a la Marisol, que porta aquests 27 anys, deia, i 17 de carrer. Com t'expliques tu, després la Bea em donarà la seva, com a directora, que no hi existeixi una llei del sensellarisme?
3: Perquè és molt incòmode, perquè no dona vots, perquè és una realitat que es vol tapar i van traient la gent d'un lloc, però aquestes persones existeixen i se n'han d'anar a un altre. Ignoren la realitat, i l'ignorar la realitat és el pitjor que pot fer.
2: De tots aquests anys que portes, ha canviat alguna cosa cap a bé?
3: No, més aviat cap a malament, en l'aspecte de que hi ha més persones al carrer. O sigui, a Arrels atenem a moltes més persones. L'equip de carrer és molt més ampli i, a més, ara hi ha professionals. En aquest aspecte, bé, l'Ajuntament no sé si encara també té voluntaris a carrer. Hi ha salut sense sostre, persones que són visitades també al carrer. Sí, s'avança una mica, però no és suficient pel que realment és el problema.
2: I segueixen la persona que està al carrer, li ha passat una mica, sempre passa el mateix, diríem, es repeteixen esquemes,
3: sí.
2: I se sent desprotegit i ningú l'ajuda i no el veuen, que és el que sempre diem.
3: Sí, tal qual.
2: No ha canviat?
3: No ha canviat. No ha canviat i hi ha moltes persones que et parlen amb molta pena, hi ha moltes persones que estan enrabiades i en fi, jo particularment no he volgut, jo sóc de les que no he volgut servir mai el motiu pel qual estan al carrer. Simplement els he acompanyat, he intentat acompanyar-los. Acompanyar sense preguntar, estar al seu costat i ja està. I això realment a través dels anys ho veus que ho agraeixen.
2: Com t'hi vas ficar, Marisol, a Arrels, a la Fundació Arrels?
3: Bueno, és una cosa una mica graciosa. En l'any 99, fent zàping, vaig veure un munt de mantes, i que era la Carme Minyana, i dos voluntàries, la Francina i la Maria Àngels, que s'acostaven, i va treure el caparró, una senyora, i va fer una cara de felicitat al veure aquelles dues voluntàries, que després vaig saber que eren voluntàries, d'Arrels, que s'acostaven, que jo sola a casa vaig dir, jo vull participar d'aquesta mirada. Mira, va ser una cosa així.
2: Ai, que bonic. Jordi, en el teu cas, que també ets voluntari.
1: Doncs,
2: i ara l'ideòleg del diccionari.
1: Doncs no hi ha un, no recordo un moment precís, però jo col·laborava ja com a donant, o sigui que feia una, i faig encara una donació mensual, i ja feia temps que la feia, i vaig tenir aquella sensació de dir, ostres, això és com molt còmode. Em dona la sensació que allò era molt còmode.
2: Fàcil.
1: Era fàcil, còmode. No? Còmode, fàcil,
2: però bonic, sí, però bueno, sí. Era més fàcil.
1: I no sé, no hi ha un desencadenant, però vaig decidir que volia...
2: I quants anys fa?
1: Sí que és veritat que quan vaig decidir fer-ho, vaig dir, però quan m'hi decideixi, no vull que sigui... He d'estar convençut de fer-ho i no vull que sigui flor d'un dia. I recordo que abans de decidir-me de ple, entre que em vaig decidir, va passar el millor, no sé, 3, 4, 5 mesos, 6 mesos, fins que vaig estar convençut de que ho volia fer i que jo no seria un, això no seria cosa d'un dia.
2: Ui, ja es, i es veu que no. I quants anys fa d'això?
1: Doncs aquest any, l'octubre, si no m'equivoco, farà ja 9 anys.
2: 9 anys. Bé, a tots són així, els voluntaris.
0: Home, amb aquestes trajectòries potser no tothom, però amb aquest compromís, sí, sí. Sí, és una... Jo crec que, bueno, no ho sé, a mi és la impressió que tinc de que enganxa d'alguna manera, no? El fet d'anar tant al carrer... Com... Clar, carrer i centre obert realment són els espais en els que pots veure o pots estar com en contacte molt més directe amb aquesta realitat tan punyent. Jo crec que enganxa, llavors sí que tenim un equip de voluntaris molt compromès, sí. Mm.
2: Li he preguntat a la Marisol per què no tenim la llei... Mm. Per què no tenim la llei?
0: És que jo crec que el que ha dit la Marisol
2: és, que trobat,
0: és el mateix que diria jo. És a dir, crec que el sensellarisme és una realitat que no s'ha... que s'ha abordat com si fos una cosa, a veure com t'ho diria, com si fos una cosa d'emergència, és a dir, una persona, com si fos que una persona s'acaba de trobar al carrer i li hem de trobar una solució ràpida, i és com s'ha abordat des de sempre. I jo crec que ara ens estem, espero... que ens estem adonant que no és una cosa d'urgència, d'emergència, que es soluciona doncs, amb un dispositiu de fred, per exemple, no? Sinó que requereix una visió com molt més transversal que jo penso que no s'ha tingut. És a dir, el que us deia, no? Hem enviat aquest diccionari a drets socials, però també a habitatge i a salut. Pues aquesta visió de que el sensellarisme també és competència d'habitatge o de salut, que potser són obvietats, doncs fins ara no s'havia evidenciat.
2: Jo vull acabar amb la Z, és que amb la penúltima. Zero absolut. Què és el zero absolut?
1: El zero absolut és quan en un territori doncs, s'ha erradicat el sensellarisme.
2: I llegeixo la nota. Mentre que el zero funcional, que és l'última, aquesta sí que és l'última introducció del diccionari, diu, mentre que el zero funcional es considera una meta realista i assolible, el zero absolut sol veure's com un objectiu inabastable. Sí, és inabastable.
0: Nosaltres creiem que no. De fet, nosaltres defensem que és possible que no hi hagi gent dormint al carrer, però fa falta posar-hi ganes i voluntat i recursos. Però per nosaltres no és inabastable.
2: I posar-ho a l'agenda dels,
0: evidentment,
2: dels polítics, dels programes. Hi ha algun país que ho ha aconseguit? Sempre ens parlen del nord, no?
0: Sí. Sí, sí, de fet el paradigma que tenim sempre present és Finlàndia, sí. I és veritat que Finlàndia potser no ha aconseguit el zero absolut, però sí que està encaminat cap allà, és a dir, el zero absolut... El zero funcional, perdó. Perquè sí que és veritat que hi ha una cosa, i és el sistema no deixarà, o fins ara no deixa mai, d'abocar a persones en aquesta situació. Per tant, sempre hem d'estar atents a això, no? I a Finlàndia també passa. O sigui, a Finlàndia encara hi ha alguna persona, potser que es troba en situació de carrer, però han pogut abordar la problemàtica i d'una població en situació de carrer molt gran, doncs han aconseguit trobar els diferents recursos perquè sigui real que sigui minoritari, això.
2: Ara la Marisol deia, no ha canviat res, però ets optimista com ells?
3: Naturalment que sí. Jo sóc una persona molt positiva.
2: Ja ho veig.
3: Sí, jo crec que sí.
2: Doncs, de veritat, felicitats. Li agraeixo molt a David Fernández. Nosaltres ja ho anàvem a fer, però és així de cru. Havia quedat eclipsat amb altres notícies. Quan llegeixo David Fernández, diu, un equipàs ha fet possible això i posa els vostres noms, no?, de Marisol, de Jordi, bé, i en Guillem, que no ha pogut venir. Vam dir, aquests han de venir ja... aquí al balcó, la Marisol Alafont, la voluntària, 30 anys, 27, a la Fundació Rels. En Jordi García, també voluntari, i qui té la idea d'aquest diccionari del sensellarisme, i la Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació fa 2 anys. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
3: Gràcies
2: a vosaltres. Ha estat un plaer escoltar-vos. Igualment.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Doncs el que hem de fer és estar pendents del temps, especialment a Girona. Hi ha alerta per fortíssimes pluges, especialment també zones de l'Empordà, les comarques gironines. Hi havia aquesta alerta per fortes pluges, així que jo crec que el millor que podem fer és connectar ja amb en Jordi Carbó. Jordi, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: No sé, ara ja hi estan caient pluges intenses. L'alerta era forta.
3: Sí, de fet, és una situació que des de mig matí aproximadament que va afectant diferents punts de Catalunya, a la mateixa ciutat de Barcelona o a l'entorn més immediat, hi ha hagut disparitat de pluja recollida, típic d'aquestes situacions, alguns llocs més de 50 litres, altres tan sols algunes gotes, i ara l'activitat, els núvols més actius els tenim per una banda les comarques de Barcelona, però aquí de manera més aïllada, per exemple, ara mateix una forta tempesta afecta a la ciutat de Manresa, i també n'hi ha cap al Vallès oriental, però les immediates 2-3 hores la pluja continuarà caient amb intensitat a les comarques de Girona, aquí a la Selva, per exemple, al sud de la Selva s'han superat ja els 100 litres en alguns casos, és això que ha fet créixer rieres i rierols. Insistim, a les comarques de Girona i a estones al nord de Barcelona fins les 10-11 de la nit aproximadament compta perquè hi hauran aquests aiguats que deixen molta aigua en poca estona. Però t'hem de dir que això s'acaba a partir de demà. Tan sols alguns xàfecs durant la tarda al Pirineu més oriental. En general, ja farà molt de sol i començarà un ascens de temperatura que ens portarà aquesta setmana pràcticament ja a l'estiu.
2: Doncs mira, gràcies, Jordi.
1: Gràcies, Carbó.
3: Que vagi bé. Fins demà.
2: Per cert, que continua tallada ara mateix l'autovia A2 a Òdena, en sentit Barcelona. Des de les 7 del matí, que hi ha hagut un accident d'un camió frigorífic que ha bolcat, s'ha hagut de tallar completament la via llavors. Ara només ho està en sentit Barcelona. Encara es continuen les tasques de retirada d'aquesta càrrega i s'estan fent desviaments per la sortida de Jorba cap a la Nacional 2. També a Òdena hi ha un carril tallat en sentit Lleida, per tant, aquesta carretera que fa molta estona que està afectada. Estem pendents també aquesta hora del carrer Calàbria, de Barcelona. Aquesta hora hi ha la reunió del Consell Nacional d'Esquerra en marxa, que ha d'avalar l'acord que Oriol Junqueras ha tancat amb el PSC a canvi de que s'aprovin els pressupostos. Seran els primers comptes que aconsegueix aprovar Salvador Illa a canvi que l'Estat pagui i construeixi la línia del tren orbital, aquesta que ha d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, que s'hauria d'acabar el 2040, que pagaria l'Estat. És una línia que han presentat avui en un acte sense dormir d'Anoia, Illa i també Junqueras.
4: L'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar.
5: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país.
2: I també dos acords més, que l'Estat deixi de tenir majoria al Consorci de la Zona Franca i que l'Agència Tributària de Catalunya tingui 500 milions d'euros més per poder contractar més personal i tenir més recursos. Anem al carrer Calàbria, ara mateix la Laura Pons és allà. Fa estona que aquest Consell Nacional està en marxa, no, Laura?
6: Hola, què tal? Bona tarda, Joan. Sí, Consell Nacional en marxa des de fa pràcticament una hora. S'espera que el Consell Nacional sigui tranquil. Fons de la direcció asseguren que és una reunió per compartir els acords, que no hi ha una votació ni una consulta entre la militància, només es debat sobre l'acord i això, per tant, facilita les coses perquè la trobada no passi d'escarrilar els pressupostos de Salvador Illa. Si tot va bé, el president de la Generalitat i el líder dels republicans firmaran demà al matí, a primera hora, al Palau de la Generalitat, el pacte dels pressupostos. Faltarà només l'acord amb els comuns, que reclamen actualitzar-lo. El govern treballa amb l'escenari de convocar un Consell Nacional extraordinari divendres per aprovar els comptes i enviar-los al Parlament.
2: Gràcies, Laura Pons. I acabem de saber que el portaveu de Junts, Josep Rius, renuncia a ser el candidat del partit a Barcelona a les properes eleccions municipals. Ho acaba d'anunciar una carta que ha penjat a les seves xarxes. Diu que no vol participar de cap confrontació ni divisió interna. Tot això arriba després que l'actual portaveu del partit a la capital catalana, Barcelona, Jordi Martí, plantés cara a la direcció de Carles Puigdemont i es postulés també per ser el cap de llista. Rius, en canvi, era l'home de màxima confiança de Puigdemont per qui optava aquesta direcció, però finalment s'aparta per evitar que hi hagi primàries a les municipals de Barcelona. Tot això el dia després de les eleccions andaluses, tot i perdre la majoria absoluta i necessitar dos diputats d'un altre partit, el popular Juanma Moreno creu que pot governar en solitari fent valer els 53 escons que ha aconseguit.
7: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne creo que de una manera en solitario, ¿no?
2: Ho ha dit a l'arribada de la directiva nacional del PP al carrer Gènova a Madrid. No ha deixat clar, però, si acceptarà aquestes demandes de Vox, especialment aquest concepte de prioritat nacional davant de tot, que això vol dir, segons l'ultradreta, prioritat nacional, per exemple, per accedir a les prestacions de l'estat del benestar.
7: Nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad de Andalucía. La prioridad andaluza, ¿no? Y por tanto eso es lo que nosotros vamos a respetar y lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Priorizar nuestra tierra, que Andalucía funcione, y ese es el objetivo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, como digo, no hay, estamos todavía en la resaca de estas elecciones, no hay ningún tipo de contacto ni nada.
2: De seguida, en tertúlia, parlarem de les protestes als mestres, avui que és un nou dia de vaga, en aquest cas al barcelonès. Demà serà el torn del Maresme i els vallesos. I segons ens han explicat els membres de la flotilla que navegava cap a Gaza, embarcacions d'Israel els han intervingut fa poques hores. Soldats haurien abordat una trentena de vaixells a unes 250 milles de Gaza. Segons l'organització, afirma que hi ha una vintena d'embarcacions que hi segueixen i hi ha 23 catalans en aquesta expedició, entre ells l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, afirma que hi ha entre una i dues desenes d'espanyols retinguts per l'exèrcit d'Israel ara mateix i titlla el ministre d'Exteriors d'il·legal el que ha fet l'exèrcit israelià perquè diu que se'ls ha interceptat prop de Xipre i que cap agent d'aquest país té jurisdicció a la zona.
8: El abordaje de las embarcaciones de la flotilla hoy en aguas internacionales en las proximidades de Xipre es una nueva violación del derecho internacional apenas 15 días después de l'anterior interceptació totalment il·legal.
2: Ara mateix hi ha convocada una manifestació per donar-lo suport a Barcelona. Passeig de Gràcia, la seu de la Comissió Europea. Allà hi ha en Pau Puig. Pau, explica'ns.
9: Ara mateix, davant de la seu de la Comissió Europea, s'han aplegat més d'un centenar de persones per protestar contra aquesta nova intercepció.
2: Pau, t'estem sentint molt entretallat. No sé si pots agafar, no sé si és el mòbil, agafar-lo d'una altra manera, a veure si t'escoltem millor. Ara, Pau, hola.
10: Ara, bona tarda.
2: Ara sí.
10: Em sentiu, ara?
2: Ara sí, perfecte.
10: Ara, bona tarda. Doncs, com us deia, ara mateix, davant de la seu de la Comissió Europea s'han aplegat més d'un centenar de persones per protestar contra aquesta nova intercepció de la Global Summit Flotilla. De fet, en aquest moment estan bloquejant el Passeig de Gràcia, l'estan tallant en dues direccions. Podem llegir missatges de prou complicitat de la Unió Europea amb Israel o Free Palestine. Pablo Castilla, portaveu de la Global Summit Flotilla, ha dit que no deixaran de mobilitzar-se fins a aconseguir el seu objectiu, arribar a Gaza. De fet, acaba de comunicar que la resta de vaixells que no han estat interceptats ara mateix segueixen el seu rumb cap allà.
2: Gràcies, Pau. Des de la Comissió Europea, aquesta protesta ara mateix al Passeig de Gràcia.
1: Tege, agradaria del balcó, com estàs?
11: Hola, Anna Puigvoltas, trist. Per Fermín.
1: És que jo avui dic, no sé per on començarà, si per Àlex Márquez, que el tenim al cap,
11: no, per
1: Fermín...
11: Per ell estic content perquè ha sortit de l'hospital, que ens vam espantar molt ahir, però avui...
1: El Lewandowski que marxa...
11: Ha pogut anar cap a casa. El Lewandowski, abraçades, no?
1: Abraçades, Girona s'ha salvat, però el Girona...
11: No, l'Espanyol s'ha salvat.
1: L'Espanyol, perdona, sí. L'Espanyol s'ha salvat i el que està ginyat és en...
11: No, però depèn de si mateix, el Girona.
1: Vale. A tu et preocupa Fermín.
11: Que això, tinc amics del Girona que m'han dit, però això és la millor notícia, que el Girona depèn de si mateix, i la pitjor notícia és que el Girona depèn de si mateix. No,
1: perquè no, bueno, que,
11: són
1: jo,
11: partits de molta
1: passa,
11: tensió. Però
1: segur,
11: jo tinc
1: plena, passarà, jo també.
11: Sí, jo també tinc plena confiança que
1: però
11: se salva.
1: Però que Fermín pensàvem que era res, no?
11: Espera el Mundial. És que hem passat que és una molèstia que t'ho mirin, que li han trobat que té el metatarsià, que és l'os del dit petit.
1: Quin és exactament l'os? Que jo vull...
11: És l'os del dit petit. No el de la punta, entre el dit petit i el turmell, aquests ossos que ressegueixen tot el peu.
1: Sí,
11: si tu toques, si tu toques la part de dalt del peu, la part de l'empenya, que notes com una guitarra, doncs són els cinc ossos dels cinc dits que van des de la punta del dit.
1: Doncs és el del final de tot, no?
11: És el més...
1: Més cap allà, sí.
11: És el de més enfora. És el de més enfora, el de l'exterior, el del dit petit.
1: Pobret.
11: És l'os més prim. I ha de passar per quiròfan, i quan passes per quiròfan per un os trencat del dit petit, pel cinquè metatarsià, dos mesos no te'ls acostuma a treure ningú. Demà faltaran dos mesos per la final del Mundial, per tant... Llàstima, perquè segurament, si no, el que més en forma estava dels que més en forma estava, dels del Barça.
1: I més content d'anar-hi, no?
11: Sí, sí.
1: O sigui que avui li dedicaràs part de la graderia.
11: Dedicarem part de la graderia a això, dedicarem part de la graderia al que dèiem, no? El Girona, tot plegat, i Xavi Pasqual.
1: Xavi Pasqual, que se'n
11: va. Marxa cap a Dubai. Tinc el seixó a dalt, que li surt fum del telèfon. Per tant, a dos quarts ho endrecem tot una mica, però bàsicament... Val.
1: I m'has dit que l'Àlex Márquez està bé,
11: Ha sortit avui de l'hospital,
1: sí. Sí, ara no para de creure.
11: Està bé, jo, vaja, està, no... s'està recuperant després de la doble operació que li van haver de fer ahir, d'urgència.
1: Les imatges de l'accident, a mi em van commocionar,
11: Sí, sí.
1: I la mare allà paralitza. Bueno, no, o sigui, no puc tornar a veure-ho, això.
11: No, jo sincerament les vaig veure de primeres per... Clar, estàs mirant la cursa i surt, però no he vist repeticions, perquè et glaça.
1: No, tremendo.
11: Et glaça, i sí, tot el que se n'ha de derivar, no? Les mesures de seguretat si eren correctes, de l'any que ve les motos perdran potència, de si es pot estudiar posar la graella tota sortida més enrere per les distàncies.
1: Sí.
11: Sí, sí, però el fonamental que és que l'Àlex Márquez estigui bé.
1: I tant.
11: De moment, després de l'operació, avui ha pogut sortir cap a casa.
1: Doncs Teje, t'espero a 8:45.
11: Molt bé.
1: Gràcies. Ja. Antoni Suárez, del control de so, ara són les 7:33 d'aquest dilluns 18 de maig. De què rius? Què he dit? De maig.
2: No, sí, és una estupidesa, no calia que ho compartissis, però m'ha fet gràcia com has dit maig. Ja està.
1: Com he dit? Maix.
2: Maix.
1: Baix.
12: Pues ja estaria.
1: No. Joan, què ha de sonar?
2: Shakira.

0: Era 2010 quan Shakira...
1: És de la Maria Piqué, aquesta cançó, no?
0: Perdona?
1: És de l'any... De la Piqué.
2: Ha fet una broma.
0: Imagina't si és vella l'expressió, que ni la conec.
2: L'any de la Piqué, no saps aquesta expressió?
0: Sí, però ha dit l'any de la Piqué.
2: Idò, era una broma.
1: Clar.
0: Vale.
2: Encara no l'agafa.
0: Sí, ara l'he entès.
1: Un xist que
0: com que era dolenta, tampoc ho he entès.
1: Però era boníssim, no?
0: Bueno, era 2010 quan Shakira va publicar el nou àlbum d'estudi que es diu Sale el Sol. Clar, heu de pensar que veníem de Mundial de Sud-àfrica, just estava començant la Shakira amb Gerard Piqué, ara he entès la broma, i de fet el videoclip d'aquesta cançó és el que la Shakira grava a la platja de Sant Sebastià davant de l'Hotel Vela. I és un àlbum que també tenia temes molt coneguts com Rabiosa... O també aquest, Antes de las 6. Aquest àlbum va tenir molt èxit. De fet, els fans el van celebrar moltíssim perquè la Shakira tornava una mica als orígens llatins, cantant en espanyol i una mica en anglès també en aquell àlbum. I en aquells temps, el 2010-2011, li van donar la seva estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. La gala dels Latin Grammy la va anomenar com a persona de l'any. La persona més jove amb 34 anys en aconseguir-ho i també va guanyar l'àlbum de l'any. Va anunciar també la seva gran gira que es diu Sale el Sol World Tour. Hoy, la Academia Latina de la Grabación reconoce a un artista de extraordinario talento. Així la reconeixien els Latin Grammy i després va anunciar aquesta gira Sale el Sol World Tour. Una gira que des del setembre del 2010 fins al setembre del 2011 la va portar per una quarantena de països i fins a 106 concerts. I ens hem de quedar amb això. Finals del 2010, finals del 2011. La Shakira té una gira per 40 països i 106 concerts. Doncs avui, 15 anys després, i amb aquest dard, per exemple, el seu exnòvio pel mig... Ella mateixa dient que la deixen amb la... con la deuda en Hacienda. Doncs ara, 15 anys després, aquella gira del 2011 ha servit de prova per guanyar la batalla que la Shakira tenia amb Hisenda. L'Audiència Nacional ha acceptat el recurs de la cantant i obliga a la Hisenda Pública a que li retornin gairebé 60 milions d'euros. Com s'ho ha fet la Shakira, com s'ho ha fet els advocats per demostrar que ella aquell any no el va passar a Espanya com corresponia perquè va estar d'arreu de gira? Doncs el nostre company Martí Oliver ens ho pot explicar, que és qui ha signat
1: avui
0: aquesta
1: informació. Amb la música de fons, Shakira, informació.
0: Amb la música de fons. Hola, Martí, com estàs?
3: Bona tarda, com esteu?
0: Aquests 60 milions d'euros que li retornaran són els que Shakira va haver de pagar quan la van acusar d'haver defraudat impostos per l'any 2011, només 2011. Considerava que ja vivia a Espanya, concretament a Barcelona, la major part de l'any, però ara, gràcies a, com diem, aquella gira, doncs, ella ha demostrat que no, que va passar més temps fora que dins del país.
3: El 2011 Shakira va fer una gira mundial, van ser 120 concerts a 37 països diferents, i el gran debat aquí era si es considerava Shakira resident fiscal o no resident fiscal a Espanya. Si se la considera resident, has de tributar tots els ingressos que tinguis durant l'any, és a dir, no només els que facis a Espanya, sinó en el cas que te'n vagis de gira i facturis en altres països, doncs aquests també els has de tributar per Espanya. Ara, segons el tribunal, el que hem vist és que només s'ha pogut acreditar que Shakira va estar a l'estat entre 143 i 164 dies quan el llindar perquè se't pugui considerar resident fiscal no és l'únic criteri, però sí un dels criteris principals, són els 183 dies famosos que es marquen com a llindar. A partir d'aquí, el que s'ordena és que l'Agència Tributària Espanyola hagi de tornar els 55 milions que se li van retenir, però és que, a més, haurà de pagar uns 5 milions d'euros en interessos, que aquests doncs els paga també l'administració. Però Hisenda, de moment, ha anunciat que demanaran a l'advocacia de l'Estat que ho recorri al Suprem i, per tant, si presenten el recurs, no hauran de tornar els diners fins que l'alt tribunal es pronunciï. Si tardés molt el Suprem, aquests interessos encara es podrien fer més grossos.
0: Però clar, aquests 55 milions més els 5 milions d'interessos són només per l'any 2011. Però sí. Shakira sí que ja havia acceptat haver defraudat Hisenda els anys posteriors, del 2012 al 2014, i per això, de fet, ja va pactar a Hisenda pagar 8 milions.
3: Exacte, va ser un acord a ultimíssima hora amb la Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Generalitat, que l'acusaven de frau fiscal, és a dir, en aquell cas estàvem parlant d'un procediment penal, en aquest del 2011 és un procediment administratiu i aquest acord es va tancar just abans de començar el judici. La Shakira va acceptar que no havia declarat, en aquell cas, 14,5 milions d'euros. Ho va fer a canvi d'una multa de 8 milions d'euros i també 3 anys de presó que es va poder estalviar amb una multa de vora mig milió d'euros. En aquell moment, l'artista va dir que havia pactat per estalviar als fills la imatge d'ella asseguda al banc dels acusats i, de fet, una de les grans diferències entre els exercicis és que en el moment 2011 encara no tenia fills i, per tant, no es podia demostrar que tingués interessos vitals a Espanya, sinó que es podia dir que tenia vincles amb altres països i, en canvi, a partir del 2013-14 que ja està més consolidat, que ja té un fill que viu aquí i que, per tant, doncs, encara que no estigués els 183 dies, sí que té la vida bastant muntada a Catalunya, doncs sí que es pot considerar que era resident fiscal.
0: Moltes gràcies, Martí Oliver.
3: Fins ara.
1: No sabeu que atentes estaven aquí la Clara Blanchard, Ariadna Martínez i la Llucia Ramis. Com esteu, guapes?
2: Molt bé.
1: Tot bé?
2: Sí, molt bé. Jo estava recordant la sèrie Celeste, la vareu veure o no?
1: Clar.
2: És que és, protagonitzada per Carmen Machi.
1: Boníssima, no l'heu vista?
2: No. Molt basada
0: la que és
2: en aquesta història.
0: Inspectora d'Hisenda, Carmen Machi.
2: Exacte, és inspectora d'Hisenda i està, es passa tots els capítols intentant replegar tots els dies que pot demostrar que la cantant famosa, que no és Shakira, però
1: Carra,
2: Shakira.
1: Evidentment, està parlant de Shakira. A veure si compleix els 183 dies
2: aquests.
1: Exacte,
2: i està intentant trobar tota la informació que té disponible per demostrar que ja ha estat al país. I al final no me'n recordo si se'n surt o no. Però sé que acaba anant a un concert.
0: Home, però no feu spoilers, que la gent no
1: feu spoilers. Home, és molt divertida perquè realment és una obsessió. Ella té tot un calendari marcat i cada cop que descobreix doncs, que ella ha anat a un restaurant perquè hi ha una foto o que té una
2: xarxa social, tot això. Sí, sí,
1: va demostrant i va posant creuetes per arribar als 183 dies. El que està clar és que aquesta dona ara sí, eh? Ja no hi haurà factura i tan tranquil·la, no?
2: Sí, sí.
1: O sigui que algun comentari de Shakira... que té sort, no? Bueno, sort, que ho ha demostrat.
2: Té bons advocats.
1: Exacte, i té molt, molt bons advocats.
2: I se'ls pot permetre.
1: I clar, i ara, us imagineu, ara que us tornessin 60 milions d'euros, és inimaginable.
0: La declaració et surt de retornar 60
1: milions d'euros. 60 milions d'euros. Que et tornen 300 i jo volo d'emoció, no?
4: Ho devien tenir provisionat, perquè si no és una hòstia.
1: No, clar.
2: Jo crec que no podria permetre'm els advocats que tenen Shakira.
1: No, és que hi ha un pico, se l'emporta, no?, els advocats de tot això. Fem una pausa, 2 minuts, que tenim moltíssims temes a comentar. Ara tornem.

0: 7:45, aquí tenim la Clara Blanchard, l'Ariadna Martínez i la Lucía Ramis. Volíem comentar, abans de tot, un fet que va passar dissabte, que el Joan Bofill el va deixar aclaparat. Bofill, tu creus que pots fer
1: no,
0: un...
1: No només a mi, a moltíssima gent.
0: A tothom, a tothom. Té a veure amb els rellotges.
1: És que passava que tu venies... Clar, la botiga Swatch del Passeig de Gràcia està molt a prop d'aquesta ràdio. I ja divendres, molts companys que hi passaven es van trobar una fila llarguíssima amb gent amb cadires, amb tendes de campanya, fins i tot que feia dies, des de dimarts, alguns que estaven fent cua en aquesta botiga perquè es llançava una edició limitada, deien, d'un rellotge que és inspirat en un altre que realment val 15 vegades
0: euros,
1: més.
0: 400 euros, em sembla, no?
2: 10.000 o no sé quants.
1: L'original és un Audemars Piguet, que és una marca de rellotges molt, molt, molt cara, de joies,
0: 20.000,
1: que pot arribar a costar 50.000 euros.
0: Però aquest que venien ara...
1: 100.000, i la reedició del Swatch valia uns 300-400, però era una edició, se suposava, limitada, que es llançava i es posava a la venda dissabte.
2: Això... I clar, tothom volia comprar per revendre, no?
1: Exacte. Clar. De fet, el que va passar és que al moment d'obrir, doncs ja cada vegada més gent, volia comprar-ne un. De fet, la botiga no va poder ni obrir dissabte, van haver-hi d'intervenir els Mossos, la Guàrdia Urbana, tanta gent que hi havia. Clar, divendres aquí a l'hora 14 el nostre company Martí Ramírez va anar a preguntar a alguns d'aquests que feien cua abans que passés tot això per saber per què hi eren, i realment el que feien molts és volien comprar aquesta edició limitada perquè després sabien que si la revenien en traurien bastants diners.
3: Es que está aquí, que viene de tiendas de reventa directamente, de relojes, de zapatillas, de artículos exclusivos, y viene directamente aquí para comprar. Y ya se lo llevan directamente a su tienda. Y de ahí lo vuelven a revender.
1: I el més increïble és que alguns estaven fent cua a sou, pagats per altra gent i fent torns, ja sigui per col·leccionistes que doncs, no es volen posar a fer cua, o per pàgines de reventa que volen comprar el màxim nombre de rellotges.
3: Típico clientes que prefieren pagar un poquito más para comprar el reloj de una. Ahí está el negocio y por eso está tanta gente aquí.
1: Però no només ha passat a Barcelona, ha passat a totes les botigues Swatch d'arreu del món, i segur que haureu vist les imatges, a Madrid, a Tòquio, a Ginebra, a Singapur, a Londres, a Milà, a Nova York... I el fet és que just abans de que passés tot això, aquest estancament de botigues en massivament per seguretat, si tu buscaves a Wallapop, per exemple, o plataformes de revenda, trobaves aquell mateix rellotge ja per 4.000 euros. Quan el tingui, te'l vendré, perquè jo sóc el número X a la cua, el tindré i el podré vendre per 4.000 euros.
0: Jo no sé què dir, perquè per mi és incomprensible.
4: Però, i no es pot comprar online? Pregunta 100% ignorant.
1: De moment encara no, és edició limitada.
0: Boníssima, Ariadna, és veritat.
1: Però el que haig de dir és que ara sembla que estem fent publicitat d'aquesta marca, però el que ha passat és que es juga molt a això moltes vegades, perquè aquesta mateixa marca va llançar una edició limitada d'un altre rellotge fa un parell d'anys, que era d'una altra marca de rellotges molt bona, Omega, que agafaven el rellotge que va portar Neil Armstrong i que anunciava per pujar a la Lluna, era un rellotge d'una edició limitada, i aquesta marca va agafar-lo i va fer-ne una reedició. Per què? Doncs perquè sigués més a l'abast de tothom, que tothom se sentís que podia dur un rellotge que era superexclusiu, i va passar el mateix, i després al cap d'un temps, un cop passa la febre dels primers dies d'edició limitada, podies anar a la botiga i el podies trobar i podies comprar aquest rellotge.
4: Clar, és que és una estratègia comercial que no és ben bé així, perquè després és una manera d'especular que no sempre funciona, perquè tu creus que podràs comprar aquest rellotge i després revendre'l per 20.000 euros o 5.000 euros, això, i no és veritat, perquè resulta que no són tan limitades com diuen que ho són.
5: I què té tan d'especial? Sembla com un penjoll.
0: Té la corretja molt prima.
1: No,
0: com el descrius?
1: El rellotge com a tal té la mateixa esfera que l'Audemars Piguet, que és el que costa entre 20.000 i 50.000 euros, i és aquella mateixa agafat com si fos un penjoll, però la cosa és que és l'estructura, diguéssim, l'esfera, és la mateixa que representa aquest rellotge de 50.000 euros, que el porten molts famosos, molta gent famosa, no pares de veure vídeos a TikTok, que és un dels rellotges doncs, més volguts, més cotitzats, i que apareixen més com un dels d'estatus, de símbol d'estatus.
4: Tu ara deies que no tenies això, però cada vegada hi ha més joves que estan fent aquesta especulació.
0: És guanyar diners.
4: Però online, moltes vegades, que compren unes bambes determinades de Nike perquè tenen edició limitada per després revendre-les, i ja ho fan amb aquesta intenció especulativa, no? No ho fan perquè se les vulguin quedar, ni per col·leccionisme moltes vegades.
0: Per treure diners, no? Que també és una forma de guanyar-se la vida, i al final amb la precarietat que hi ha, doncs vaig a fer negoci, no?
4: A la pròpia web del rellotge, a la web de Swatch, han posat
5: han demanat als nostres queridos clientes que, por favor, no acuden a los puntos de venda en grupos numerosos per adquirir este producto a la pròpia web. Imagina. Que és com un reclam, també, sí, no? Sí, és com, sí. No vingueu, va, veniu, veniu.
6: Potser sí que és especulació, però és una mica Robin Hood, no? També no és un bé, no és un bé de primera necessitat. Vull dir que especulin tot el que vulguin. Jo, si em permeteu l'anècdota personal, jo treballava en una botiga tots els Nadals, tots els meus cosins i jo, quan fèiem 16 anys, pum, cap a Vidal, a la carretera de Sants, a treballar. I començàvem el pont de novembre, el de desembre i tot el Nadal.
0: Botiga de què?
6: De regals. Era una botiga de regals. Hi havia des de peluixos, sabatilles, hi havia Swatch. I no n'hi havia gaires. No hi havia encara botiga Swatch. I era una xifladura. És que si, el dia que traien un model, venia gent de tot Catalunya. O venia gent a buscar recanvis de corretges i si no la tenien, ploraven. No us podeu imaginar.
4: Ara, una cosa clara, que ara deies que especulin tant com vulguis que Robin Hood. No, perquè moltes vegades tu compres amb aquesta idea, et gastes els 400 euros pel mòbil, pel rellotge, i després no el pots vendre.
6: Bueno,
4: no
6: llavors, pots col·locar. Llavors et fots. Si estaves comprant per especular,
4: però clar,
6: surte.
4: Estem parlant de moltes persones que ho fan amb aquesta idea i després, com que era una estratègia comercial, no era real que fos una cosa o
6: ja,
4: que no era
6: si
4: tan limitada.
6: Si vas de llesta et pots dir, això és el de dos o quatre pessetes, no?
4: Sí, sí, però que passa sovint, vull dir que no...
0: I és que t'has de menjar el rellotge, no?
4: T'has de menjar el rellotge i no hi ha manera de col·locar-lo.
0: I mira que bé em queda, no?
4: I després l'has de vendre més barat, si és que el vols vendre.
6: Però vull dir que comprar una cosa a 400 perquè te la compri un ric de, per 20.000 tampoc em sembla el problema més gros del món.
4: Ah, no, si te'l compren, cap problema, clar. Sí.
0: Bufill, sí. Afegim alguna cosa més de...
1: No, jo crec que ha quedat tot clar, però jo crec que segurament molta gent s'ha trobat els vídeos aquest cap de setmana i no en tenia massa.
0: A mi m'ha anat molt bé que m'ho expliquéssiu.
1: La intervenció de tots els agents de seguretat de diferents països en una botiga de rellotges era una mica surrealista.
0: A mi és que em sembla surrealista hi ha un rellotge que valgui 400 euros. Ja està, aquesta és la meva aportació.
1: I el de 50.000?
0: És que ja no puc ni opinar, és que no m'entren, és no, com aquí, aquelles xifres que se m'escapen.
1: Jo aquí no estic amb tu,
0: per
1: perquè
0: rellotge.
1: jo sóc molt fric dels rellotges amb l'art, no? I el rellotge és una joia, per mi és una joia que
0: bueno. I discutiríem si t'has de gastar tant en un restaurant, no, en un quadre.
1: Sí, però no farem la tertúlia.
0: No farem la tertúlia. Ara... Deixem-ho aquí.
4: Cap de nosaltres porta... Ah, sí, tu sí que portes rellotge. Sí, Mari, porta sí, rellotge.
0: Preu, Ariadna, això...
5: No arriba als 100 euros.
0: Val. I el meu, home, jo sí, mira, el meu 20. 20 euros.
1: Meravellós. Ja sé. Podem seguir el següent tema, si vols.
0: Anem a la jornada de vaga del professorat a Barcelona.
1: Sí, perquè hem tingut la segona jornada aquesta setmana. En aquest cas, avui hi havia vaga al Barcelonès, a la comarca del Barcelonès. Ja sabeu que es van fent per diferents comarques aquests dies. Demà li toca el Vallès Oriental i Occidental i també el Maresme, però avui, en comptes de tallar carrers o accessos a la ciutat al matí, el que han fet els mestres és dur la seva protesta a les portes de la Sagrada Família.
7: Hem fet una cadena humana des d'una escola fins a la Sagrada Família i ens hem posat cada 2 metres una persona i hem anat baixant tant cadires com taules i fins i tot una pissarra petita amb guixos per reivindicar la vaga educativa, a veure si ens escolten d'una vegada.
1: A les 8 del matí, 450 docents d'escoles de l'Eixample han muntat aquesta aula amb taules, cadires, a les portes del temple, i això ha fet que el temple no pogués obrir les portes a les 9, com estava previst. Els professors s'han mantingut allà fins a les 11, i després ja hi ha hagut la manifestació. I, clar, què ha passat? Doncs que els turistes que tenien entrades, el que han fet, doncs els hi han dit que els hi tornaven els diners.
8: We must wait because we can come later.
1: Aquest turista el que demanava era, doncs, ja que tenim entrades per ara a les 9, perquè no ens deixen entrar després? Però clar, després a les 11 ja també està tot ple. A les 11-12 la Sagrada Família sempre està plena. Així que suposo que no podien recol·locar tota la gent del matí més tard de la protesta.
0: Què us ha semblat la novetat, Sagrada Família, aquesta nova manera de protesta, que aquí parlem moltíssim de la manera de mobilitzar-se?
4: A mi em sembla que és el camí que s'ha de seguir per 5 motius bàsics. Un és que no molestes els treballadors, més enllà dels que tinguin nens petits en edat escolar, que la vaga els ha afectat, òbviament, però no afectes els treballadors, com quan tallaven autopistes, etc. Després, recuperes el carrer, metafòricament i físicament també. Hem de pensar que el carrer de la Marina moltes vegades està tancat amb unes tanques i només hi poden passar els que han comprat l'entrada per accedir a la Sagrada Família, cosa que no sé si és molt legal, però és així. Després hi ha la reivindicació col·lectiva. Són interessos que comparteixen amb més persones o només... llavors podem com a, repetir aquest model cada vegada com de manifestació, perquè podria ser un sistema habitual per protestar contra el model actual de la ciutat i del govern que hi ha. Per la imatge, o sigui, tenim la imatge de Mossos defensant turistes de 200. Aquesta imatge és molt potent en tots els sentits. I potser els turistes no se l'emporten a casa seva, però si això se repeteix més vegades, acabarà arribant també en els seus països d'origen, i per tant aquesta protesta transcendirà Barcelona, Catalunya i la situació actual aquí, és a dir, que se coneixerà a altres llocs. I finalment per l'eficàcia, perquè crec que els governs toleren millor el malestar dels ciutadans que les queixes d'alguns lobbies a qui interessa que els turistes estiguin contents i feliços.
0: 5 punts, que avui has vist tu les imatges i has dit, vinga, ràpid.
4: És perfecte.
0: Han tingut la idea perfecta, esteu d'acord?
5: Sí, jo supercontenta, ja que ho estem pagant, que déu-n'hi-do l'embolic d'organització familiar tots aquests dies de vaga, i trobo que estan utilitzant, a mi em recorda una mica el temps del procés, no? Entre que si la cadena humana, que sí, em recorden a una altra escala, no? Però quan van tancar l'aeroport perquè hi havia el tsunami democràtic, trobo que tot això és a falta d'una vaga general, perquè al final ens afecta a tots, són sectors principals, no? Afecta, però clar, tampoc podríem estar fent vaga per tot el que ens afecta, com sanitat, els agricultors, no? Doncs, com a mínim, liem l'efort, sí, sí.
0: Una bona pensada. Clar, ara t'escolto. Hem de parar 2 minuts... I continuem. Hi ha una mosca aquí dintre, avui, dins de l'estudi. Anem a dir-ho, perquè ja sé que ningú ens mira per streaming, però la tenim aquí emprenyant i estem tota l'estona movent els braços. 2 minuts i la fem fora. Fins ara. Vosaltres no marxeu.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltas.
10: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
11: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
10: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
11: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
12: A les residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.

0: Estem aquí amb la Clara Blanchard, d'Ariadna Martínez, de Lucía Ramis. Estem parlant d'aquesta, de segon dia de vaga, i que a més avui l'han fet davant de la Sagrada Família. Hi havia aquí un consens de bona tria, aquest tipus de mobilització. No t'havíem escoltat, Clara, encara. Què penses?
1: No, les vagues han de molestar, i aquesta ha molestat. No sé si s'han pres la molèstia, que jo a vegades en alguna protesta ho he vist, d'explicar-los, no?, una mica de flyer en anglès, perquè ja que tornaran a casa rebotadíssims, els pobres que s'hagin quedat sense entrada, almenys, no?, que sàpiguen. I després m'he fixat en una cosa que és guai, que hi havia una pissarra, bueno, les fotos que he vist, hi havia una pissarra amb el 6%. Sí. I avui parlava amb una persona molt propera i em deia, és que el 6%, clar, aquí, com en totes les vagues, s'ha parlat de sous, no?, la patronal, en aquest cas,
0: explica-ho,
1: que és el govern.
0: Explica-ho, el 6%, per això, explica-ho bé.
1: Ah, vale. El 6% és el que es... És que no sé si és una ILP o el que per llei s'hauria...

0: dediques a educació. Estem a un, no arribem a un 4. Vale? I llavors, clar, aquesta persona em feia la reflexió i em deia, és el 6% el compra. El profe que fa vaga, el profe que no fa vaga, el pare emprenyat, el pare content, la iaia que pilla amb els nens a dinar. I llavors és molt bona idea, és molt gràfic. El 6% supera la mitjana europea, que és del 4,4 del PIB, i però és la xifra dels països que considerem que són excel·lents en educació.
1: Finlàndia.
0: Exacte. I llavors això estaria guai, perquè seria com allò, la xapa que tothom es podria fer. Mm. Perquè mentrestant, què passa? Que sempre s'està parlant de sous quan no s'està parlant prou de lo trinxada que està l'escola. Mm. Les bressols estan trinxades, les de primària estan trinxades i els instituts són directament la jungla.
2: M'agrada molt aquesta idea, eh? Modo souvenir. Quasi.
0: És guai, no?
2: Al voltant,
0: no?
2: De la Sagrada Família, les botiguetes de souvenirs amb el 6%, la xapa del 6%.
0: No crec que triomfessin en absolut, però...
3: De fet, aquest percentatge que dius tu, que ha anat més o menys baixant i ara està al 4,09, però amb els anys consecutius ha anat baixant, i aquesta setmana que hi ha negociació de pressupostos amb Esquerra, Comuns, el que deien avui molts professors amb els que ha parlat la Soledad Domínguez, que ha anat a la manifestació, és que es queixaven que davant d'aquesta negociació de pressupostos, les demandes dels docents i també les dels metges, que aquesta setmana també fan vaga, no han figurat com a condició de sí o de sí per aprovar-los, que no han estat com el debat públic de les negociacions entre els partits pels pressupostos de la Generalitat.
0: Ah, pensava que anàvem a sentir un tall.
3: No. Jo us ho deixava anar com a reflexió.
1: Quin silenci.
0: No, clar, jo també entenc que una vaga tan llarga te l'has de... Que no dic que no se l'hagin currat, però vull dir que has de compreveure, no? El dia 1 què fem? El dia 2 què fem? Però és a dir, s'ha d'escapar d'aquest parlar de sous? És a dir, l'escola inclusiva és collonuda, però és un absolut desastre en el moment en què no té mitjans. La quantitat de trastorns de tota mena que hi ha ara mateix, els nouvinguts, és que és un drama. Mm. És un drama. Vetlladores en una escola, una vetlladora per una escola que té no sé quantes línies, és un desastre. I a secundària els xavals cada vegada tenen situacions més complexes.
1: Mm. Pel que esteu dient, dius, les vagues incomoden... Ja hi ha recolzament social, no? O sigui, ja fa temps que parlem d'aquest tipus de mobilitzacions. Jo penso que ara sí que hi ha. No sortim tots com vam sortir altres vegades, però sí que hi ha més
2: I cada vegada n'hi ha
1: acceptació.
2: Més. I sobretot cada vegada, com més mobilització hi hagi, per exemple, la sanitat, que també comença, n'hi ha aquests dies, no?
1: Sí.
2: És a dir, al final sí que és vera que qualcú pot dir és que me molesta, i això sempre passarà perquè han de molestar, però per això m'agradava molt aquesta idea de dir, no, anem a manifestar-nos allà on hi ha el problema de base, no? Que és que s'està invertint més en turisme que no pas en els serveis bàsics de qualsevol societat, no? És a dir, que això serveix també per protestar per l'habitatge, serveix per protestar...
1: T'anava a dir, l'habitatge...
2: Clar, és que serveix per protestar absolutament per tot, no? És a dir, per la llengua, o sigui, absolutament per tot, i està molt bé començar com a enfocar el lloc on hi ha el problema de base, i a partir d'aquí, és que ho visibilitza molt bé, no? Crec que és una bona pensada.
4: Sí, jo he vist molt seguiment, és de les vegades que quan anant a l'escola d'un dia que no teníem ni avis, ni cangurs, ni res, hi havia molt pocs nens. Sí, molt de suport.
1: És a dir, que les famílies també donen suport.
4: Tot aquell que pot.
2: No, i sobretot que és això, crec que tothom està d'acord que vol més inversió en educació, no?
1: La pregunta és, funcionarà?
0: Jo crec que venim de protestes de fa 15 anys quan hi va haver les retallades de l'austericidi, i ara és quan toquem fons. Ara és quan es toca ferro, que ja no hi ha per on tallar. Jo no comparteixo en absolut que hi hagi suport a aquesta vaga, ho detecto. D'entrada, home, doncs, gent que no té nens escolaritzats és... Tu no pots saber de tot. Igual que jo no tinc una iaia a una residència, no sé com estan les residències.
4: Clar, jo em referia entre pares i de la una mostra.
0: Clar, però pares de la pública, que per cert l'altre dia feia un goig espectacular, la mani de profes de la concertada baixant Via Laietana. Llàstima que no anessin junts, sempre tot ben separadet, no sigui que s'aconseguís alguna cosa. Però feia goig, però... I els cotxistes, la gent que entra a Barcelona... És allò de, no, si a mi no m'importa que facin vaga, però no quieres huelga.
1: Yeah.
0: No? Jo no crec que hi hagi aquest suport social. I després, que és una tocada de butxaca, tants dies de vaga, són 150 sí. i pico, 320 i 150 euros al dia. Quina butxaca ho aguanta, això?
1: Però estan resistint.
4: Bueno, ara s'ha matitzat perquè es veu que estan cobrant com els increments, els pocs increments que s'han acordat, els cobren just ara, no? Com que els ha tapat el mes d'abril i maig, entès, pels amics que s'hi dediquen, però
0: sí.
4: per salvar el cop més que res, no per enriquir-se, òbviament.
1: Jo situaria anar fent mans i mànigues per
4: intentar no portar-los.
1: Per intentar no portar els teus fills a l'escola.
4: Sí, per donar suport, també, no? Perquè els pobres que fan serveis mínims no es quedin allà amb més nens de l'habitual, que ja són masses.
1: Aquesta novetat de protestar i fer reivindicacions laborals en un epicentre turístic com hem vist avui, d'alguna forma connecta amb un dels altres temes que volíem parlar, l'informe Fènix. Us l'heu mirat el cap de setmana, sabeu, sí. No? Que va presentar divendres un grup d'economistes.
3: Sí, és un informe que envia una alerta sobre la baixa productivitat, diuen, de l'economia catalana, malgrat tenir dades de creixement molt altes durant els últims anys, especialment del PIB. Aquests economistes de la Pompeu Fabra assenyalen que ara mateix 4 de cada 9 llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims anys són en sectors altament subvencionats. Què vol dir això? Doncs que els treballadors cobren de mitjana salaris tan baixos que no generen prous impostos per cobrir el cost dels serveis públics que utilitzen. Són treballadors altament subvencionats aquells que cobren menys de 29.000 euros bruts a l'any, segons aquest informe Fènix, i per tant el que diuen és que l'economia creix amb sectors de nivells productius de baixa productivitat, salaris molt baixos i un creixement rapidíssim de la població, doncs això no porta a que les empreses catalanes estiguin sent productives. Escoltem a Xavier Roig, que és coordinador de l'estudi.
5: Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya i posa en risc l'estat del benestar i, en conseqüència, el model de la democràcia social de dret.
3: Aquests sectors altament subvencionats que paguen aquests sous per sota de 29.000 euros bruts a l'any són sobretot el turisme, hostaleria, serveis i el sector càrnic.
1: Quines conclusions n'heu tret? Que us l'heu mirat, m'encanta això. Us heu posat a la bata d'economistes.
0: També parla del repartiment a domicili, parla de les càrniques, és a dir, que no es limita al turisme. Aquests autors d'aquest estudi són... ja n'han fet algun altre, o algun d'ells ja n'ha fet algun altre. Jo en recordo un, perquè em va tocar fer-lo quan
1: aquests
0: estava a la secció
1: d'economia. Aquests mateixos
0: economistes. En aquest cas, jo que recordi, eren dos. Però, per exemple, feien un qüestionament brutal de la figura del funcionari. I deien que s'haurien d'erradicar, tu no pots erradicar els funcionaris que tens ara, però no viure de funcionaris. Jo avui el comentava amb un company d'economia i també arribàvem a la conclusió que té com... és una mica classista aquest. És a dir, és allò com el turisme de qualitat i no volem el turista motxilero. És a dir,
4: totalment.
0: I després que hi ha altres sectors on no es posen, no? Com la dependència, jo què sé, el lleure educatiu, hi ha mil coses que no toquen, però parlen de què posa el en perill a Catalunya com a país, parlen de que s'haurien de triar...
1: Catalunya és de sagna, de fet, diuen.
0: Immigrants que parlessin català... té com una... És a dir, sí que està... El que està guai és que defensa com un decreixement inicial per tornar a créixer en millors condicions, no? Perquè parla de tancar apartaments turístics, de limitar els hotels... però hi ha altres coses que jo les trobo prou polèmiques.
2: Jo crec que no. Jo crec
0: i que a més fot poca... fot poc hòstia al sector privat.
2: Jo crec que és que
0: privat,
2: ja donen per fet que l'immigrant ha de cobrar malament, i no és així. És a dir, si tu li dius... Això l'altre dia ho parlava amb una docent, precisament, no? És que, clar, els que venen després del patró els hi paga aquells salaris que, evidentment, amb això, evidentment que me quedaré sense feina. Bé, jo, doncs tu reclama-li al patró que el nouvingut li pagui el mateix que tothom. És a dir, que li pagui un bon salari. És a dir, si no vols turisme motxilero o no vols turisme baix, el que has de fer és pagar molt bé a tots els teus treballadors i llavors s'ha acabat el problema. És a dir, el que s'ha de reclamar és que el sector turístic o tots els altres sectors, també el sector de la dependència, tots els altres sectors estiguin ben pagats. Amb bons salaris no arrossegues els salaris de la resta. I és aquí on s'ha de posar el focus. I és això el que estan dient.
0: Però el que s'estava dient al final, estava dient fot poca hòstia als empresaris per pagar poc. Home, clar, si un cambrer cobrés 3.000 euros al mes, tothom voldria ser cambrer.
2: No ho sé, jo hi ha una part... Jo tinc com aquesta síndrome de Cassandra sempre, que venim del futur, els que venim de les illes, i això fa molt de temps que passa. És a dir, el PIB puja, perquè puja la població, però el PIB individual baixa, perquè
0: té
2: menys... Clar, exacte. Llavors, això, i això és, el que, això és el que passa amb els monocultius. Quan tu fas qualsevol tipus de monocultiu, bé, és això, no permets que altres activitats econòmiques funcionin, perquè clar, cada vegada has d'apostar més sobre aquell monocultiu perquè doni més feina a les persones.
1: Monocultiu és turisme.
2: En aquest cas és turisme. És veritat que hi ha altres sectors, però en aquest cas... les càrniques, no? Són monocultius que el que fan és que tu estàs pagant molt poc a aquells treballadors. I llavors els exigeixes molt poc, també. Vull dir, al final... si tu comences a exigir, o sigui, a mi no em sembla malament, sempre que li paguis exactament el mateix que hauria de cobrar qualsevol persona, és a dir, no anar a la baixa, sinó al contrari, cercar que tothom tingui un bon salari. Jo això a l'informe sí que ho he llegit, el fet de dir, hem de començar a pagar bé a tothom, és a dir, no podem pagar malament a uns i a uns altres, perquè al final això arrossega el salari de tothom, que és un dels problemes que hi ha a Espanya, no només a Catalunya. Vull dir que a mi m'ha fet pensar en això, que dius, hem de començar a pensar que no hi ha d'haver monocultiu i que el turisme ha de ser un turisme ben pagat per als treballadors. Evidentment, qui vengui després, això ja no ens ha d'afectar, diguéssim.
4: Sí, a mi el que m'ha cridat l'atenció, per sobre de tot, és aquest punt on es desquadra la balança, aquest salari de quasi 29.000,
1: sí,
4: on a l'Estat li surts més car que el que tu has generat en la teva vida productiva, quan el salari mínim interprofessional a Catalunya crec que està...
1: És que aquí està la clau, no?
4: 17.000.
1: Sí, ells això sí, no? Reclamen augmentar el sou, sí, mínim interprofessional.
4: I l'altre, que per mi hauria d'haver estat el titular, perquè jo el titular que llegeixo d'aquest article i dels comentaris que he vist després al voltant era una mica el sobrecreixement degut a la immigració. Mentre que per mi el titular titularíssim és el creixement no és igual a progrés. I aquest no el repetim mai prou. O sigui, que el diguin uns economistes, per mi són bones notícies. Però després també definim aquest progrés, perquè... quan veig aquesta divisió entre indústries del valor afegit i sectors subvencionats, jo i la meva parella, per exemple, estem als del valor afegits, jo com a consultora i ell com a investigador, però, si em permeteu, és una miqueta populista, també jo necessito una dona neteja, uns cangurs, uns avis, uns mestres zeladors, monitors extraescolars, tots els que estan mal pagats, perquè jo pugui tenir aquesta feina d'alt valor, entre cometes, no?, afegit, que a més no en sé de macroeconomia, però entenc que el tema aquest de la productivitat es basa en dues coses, en especialitzar-se i en externalitzar. Clar, si aquí tots som consultors i investigadors, qui fa
1: les feines? Qui l'ajuda a tu a casa, no?
2: Per això jo el focus dic que s'ha de pagar aquest que està... infravalorat.
4: I és part de les solucions que proposen, en el mateix algunes.
2: A mi és el que m'ha semblat llegir, potser no ho he llegit bé, però m'ha semblat que sí.
4: Algunes, però hi ha aquest punt classista que deia la Clara, que em dona la sensació que és que aquí volem ser un país de consultors i investigadors i ja faran l'agricultura i la resta.
2: Jo no ho he llegit així.
3: Per afegir el que posau de context de quin és el salari mínim a Catalunya, és que el sou mitjà a Catalunya, a dades de l'IDESCAT el 2023, és de 29.978 euros.
6: Però, ojo, Joan, això és molt important. Això és el sou mitjà, però la mediana, que és el que més gent cobra,
2: l'habitual...
6: No recordo...
1: O sigui, no entenc, el sou mitjà és 29.
2: Molt més baix, el més habitual.
6: Una cosa és la diferència entre el pobre i el ric.
1: Això és la mitjana.
6: Això és la mitjana, però després hi ha la mediana, que és quina és la franja de població que guanya...
1: I la gran majoria està per sota dels...
2: El salari més habitual està molt per sota, sí, és veritat. I fins i tot diria que està fregant el mínim.
1: A mi el lèxic, això que estan altament subvencionats...
3: Llavors, no?
1: Sí, però sí. Aquesta manera d'expressar altament subvencionats... Jo crec que la gent això no sé si ho acaba d'entendre.
4: Per això jo no veig tant aquesta crítica que tu trobes a falta clara al sector privat, no?, com una crítica amb coses que són estrictament necessàries, com són la pagesia, les cures... I, d'altra banda, tots els titulars també giraven entorn de la crítica del turisme, però la càrnica, els números eren esfereïdors.
6: Però fa... la càrnica té llocs de treball superqualificats, d'escorxadors i gent que la feina no la faríem ni tu ni jo, no aguantaríem ni mig de matí.
4: Bueno, però dintre d'aquests molts subvencionats hi havia especialització. Es queixaven d'aquesta especialització en sectors massa subvencionats. Però, a més, bueno, hi va haver aquell... penso que era un sense ficció sobre que deia Porca Misèria, sí, sobre la indústria càrnica, que els números eren, o sigui, ja no només
1: boníssim.
4: De nivell de contaminació, dels pocs llocs de treball que generaven al final, en comparativa, no?, a la riquesa que estaven generant, I, bueno, pues, l'atac també ha d'anar molt per aquí, no?
2: No, no, i la concentració de la riquesa, que també no en parlen d'aquesta concentració en aquest informe. Vull dir que a mi m'ha semblat interessant. És veritat que després la gent, com sempre, ho tira cap al racisme, cap al classisme, efectivament, en les lectures jo he vist molts comentaris que anaven per aquí. Però jo no tinc tan clar que parles d'això. A mi m'ha semblat més veure dir, escolta, s'està apostant molt i s'està subvencionant molt coses que potser no ens estan anant bé. Cosa que ho hem dit moltes vegades.
4: I que beneficien els de fora, no? El turisme i les càrniques beneficien els de fora.
2: Clar,
4: no?
2: Sí, exacte. Llavors, fer sí. aquesta reflexió també em sembla interessant, no? Com a, ja era hora que sí. siguin els mateixos que ho diguin. I que després d'aquesta destrucció de la indústria pròpia també està passant factura, que també era una cosa que se podia haver previst amb més temps.
1: La pregunta que us faig, igual que abans deia, serveixen informes com aquests? És a dir, fan, com a mínim, els estem discutint, els està discutint tothom, van a port?
2: Clar, el problema és que si els començava a enfocar cap a, no, això és un informe racista, o això és un informe classista, o és un informe, ja es desacreditam, i si, o sigui, s'ha de, vull dir, on es posa el centre del debat? Aquesta és la qüestió, jo crec, no? És a dir, quan començam a parlar d'aquest tema? A qui interpel·la aquest tema? Qui es posarà a la defensiva i qui el defensarà? Mm. És a dir, tot això, al final, és el que acaba fent que aquests informes tinguin més o manco recorregut, no?
4: Però el llenguatge és important. Clar, i el que deies tu, Anna, dels sectors altament subvencionats...
1: És que a mi m'ha semblat fortíssim, això, sí.
4: La càrnica on queda, no, està subvencionada o simplement hi ha uns permisos, no?, a 4 empreses, perquè està, el que dius tu, molt concentrat la riquesa, perquè facin aquestes macrogranges, no? Mm. I això no està subvencionat i és un problema. Per tant, estem penalitzant feines més d'immigrants quan tenim un sector principal, que és la càrnica, i no és per atacar tampoc, no soc ni vegetariana, saps? Però no és per atacar la càrnica, però posem, no? Posem el focus on cal, perquè sí, llavors són molt fàcils d'atacar aquests
2: no,
4: informes
2: i la pagesia,
4: per totes les bandes.
2: Però és que és veritat que la pagesia, si no fos per la subvenció, no podria mantenir-se i hem de justament fomentar que hi hagi més pagesia pròpia, diguéssim.
4: Però
2: no?
4: La pagesia respon a aquest altament subvencionat i ho sabem, tots sabem que necessita ser altament subvencionada, però la càrnica, per favor, deixem de facilitar-la.
1: Però el que deies tu, Clara, dels empresaris...
6: Clar, tutela pública, que, si sempre anem al cap del carrer...
1: Clar,
6: no?
1: però que han de pagar més, això com queda reflectit?
6: Com?
1: Perdona, és a dir, no que els empresaris són els que han de pagar més, també.
6: Clar.
1: I tu deies, no dona prou canya als empresaris.
6: Bueno, jo no me l'he llegit sencer, me l'he llegit molt en diagonal i tampoc em sabria molt de greu pifiar-la. Però vull dir que, és a dir, al final... qui decideix salaris mínims, no? Sempre estem parlant aquí de tota la pública de l'economia, perquè és que si no, això és la llei de la selva.
1: Jo me'l llegiré... Me'l llegiré millor. Més detallat. Però no, perquè em sembla... Jo sí que penso que acabarà... És un bon punt de partida. Si més no, que algú estigui sacsejant i dir què està passant, no?
4: Sí,
6: també com a consumidors valdria la pena fer una reflexió de què comprem, com comprem,
1: totalment.
4: I què considerem el valor afegit, perquè jo tinc un munt d'amics i amigues, integradors socials, i em sembla que tenen un valor afegit molt més alt que qualsevol de les meves jornades laborals com a consultora, o sigui que també reflexionem-hi.
1: Integradors, integradors socials,
4: que
1: no arriben als 1.000 euros,
4: exacte.
1: La majoria.
4: Que no, en tot cas, no arriben a aquest punt d'inflexió que dèiem dels 29.000,
3: sí.
4: Segur.
3: Avui, de fet, a Ser Catalunya, l'Oriol Soler feia la radiografia dels centres de menors, dels anomenats CRAES, que de 157 que n'hi ha a tot Catalunya, 150 són de gestió privada, i això què fa? Que els educadors socials que treballen subcontractats, per tant, en els centres privats, cobren un 40% menys que els seus companys que treballen al sector públic com a funcionaris fent exactament la mateixa feina, també. Mm.
2: Clar, no, però això també és un clàssic d'aquesta secció, no? Més política social eficaç.
1: Home, total, i més ben pagada. Abans d'acabar, hi havia una reflexió sobre llibres. Ariadna, tu et vas fixar amb el discurs de la Dua Lipa.
4: Sí.
1: Que podem escoltar un fragment.
7: Last year I played live in 33 cities in 20 countries and sang in 9 different languages. My reading habits follow a similar pattern.
3: Era una reflexió als Premis Booker, parlava de les seves lectures, la immensa majoria deia novel·les traduïdes, i venia a dir una mica doncs, que la lectura de ficció per la definia com un antídot contra la indiferència, que la seva forma de conèixer el món i com es sent la gent de molts racons del món és a través doncs, de la lectura de ficció.
4: Sí, de fet deia, crec, antídot contra l'alteritat, no?
1: Sí.
4: I just aquest cap de setmana també sortia una entrevista a l'autor de la novel·la de Trainspotting que deia una cosa similar.
1: L'Irving Welsh,
4: que deia que bueno, en particular parlava dels joves nois d'avui dia que no llegeixen prou i que la lectura per ell li semblava que era una pràctica de l'empatia. I tots dos comentaris em van fer pensar i discutir molt perquè bueno, jo soc una lectora... tinc incontinència lectora i molt de ficció, però és aquest debat que ja hem tingut també de no em sembla que el llegir et faci com a tal millor persona.
1: Te n'estàs anant a Maria Pombo, no?
2: No, ella no deia exactament això. Deia que, bueno,
3: que llegir això... no et fa ser millor que els que no llegeixen.
1: Exacte.
3: No ets millor, sí, per llegir.
4: Sí. Sí. Que depèn del que llegeixis, no? I també parlàvem amb una amiga mestra que veu estudiants adolescents que estan llegint a classe i de cop agafa el llibre, llegeix un paràgraf i és un...
2: horror.
4: Una escena de sexe. O sigui, són els llibres que estan llegint les nenes, que són roses amb el ribet daurat, i una escena de sexe hardcore, quasi en plan les ombres de Dorian... No, com es deia aquella?
3: Les 50 sombres de Grey.
4: Les
2: ombres de Dorian Gray.
4: De Dorian Gray, no.
1: És el que llegeixen les teves filles, Clara? No, no.
0: N'hi ha una que llegeix bé i l'altra que no llegeix.
1: Ah, val.
2: No, i després que durant...
4: Segons com millor no llegir, en aquest cas.
2: Els nazis eren molt cultes.
4: Exacte.
2: Vull dir que és veritat que poden no fer-te més bones persones, però sí que és veritat que te fan entendre millor les coses. I llavors, després, doncs, pot ser, en el moment que tu tinguis més coneixement, tens la possibilitat de decidir moralment o èticament que és el que opines sobre qualsevol situació. I això, si no llegeixes, és més difícil perquè no tens un criteri propi. Estàs com acceptant el criteri que te donen els altres, per exemple, a través de les xarxes, o el que sigui.
1: Mira, la Dua Lipa era tan motivadora, no?
4: Sí.
1: Amb la lectura.
4: T'hagués hagut de convidar aquest cap de setmana a les converses perquè
1: vam trigar dues
4: hores a arribar en aquest punt.
1: Sí. Què sí. Discutien?
4: Justament, discutíem, si no us fa res, és una frase que em va agradar molt del Joan Margarit, d'una mena de memòries que té, que es diuen Per tenir casa cal guanyar la guerra, i just deia que, a veure si ho trobo, sobre la cultura, no era més ampli que la lectura, però deia, mai no he vist ni pensat la cultura com una novetat, un descobriment absolut, sinó com un portar a primer pla alguna cosa que ja era dins meu. I jo, per mi, la lectura també és molt això. Llibres que als 18 anys no em deien absolutament res, però que és veritat que els vaig llegir igualment. Llavors, algun pòsit devia quedar allà i quan, perquè sigui, perquè és veritat, els he repescat als 30 o als 40, m'han obert una d'horitzons, no? Però sí que és veritat que llegir-los abans no és del tot inútil. Però, clar, sempre amb aquest nou del peu, depèn de quin llibre.
1: Però Juanjo Millás escrivia una columna boníssima al País que deia que els llibres t'esperen, que hi ha un moment en què tu, de sobte, descobreixes ara m'ha entrat, ara ho he entès.
4: T'esperen i et troben.
1: Ell perquè... parlava, ell que en té 70 i molts, Emily Dickinson diu, ara l'he entès. No?
2: La literatura, tant escrita com llegida, és descobrir coses que no sabies que sabies. Llavors,
0: mira, jo anava a dir que no et fa millor, però et fa més savi.
2: Sí, és que és així. I a partir, des de la teva saviesa, des del teu coneixement, és quan pots triar.
4: I que és una saviesa que no pots anar-la a buscar quan la necessites, que l'has d'haver anat cultivant mica en mica, no?
1: Mm-hmm. Quants llibres llegiu al mes?
0: Uau, jo al mes cap. A l'estiu 3 o 4 i durant l'any potser 3 o 4 més. Però no puc dir que llegeixi un llibre. És que a més jo per feina llegim...
1: No, ja llegim moltíssim, sí. Jo vaig com tu... No. Ariadna.
4: Jo molts, de fet tinc un diari, la cita aquesta la traia d'una foto del diari on m'apunto cada lectura i faig un resum d'una pagineta.
1: Però al mes quants pots...
2: Que guapo això.
4: A l'any en llegeixo un per setmana. Hi ha setmanes que en llegeixo tres i hi ha setmanes que igual no en llegeixo cap.
0: Quan hi dediques molt temps,
4: però,
0: també.
4: Sí, bueno, no miro sèries, llavors si voleu que comentem els Oscars o algun premi de cine, no em truqueu.
1: Però llibres sí.
2: Jo més o manco, igual que tu, però clar, en el meu cas molts són per feina. Vull dir, no és que me llegeixi tots els llibres per gust. De vegades és perquè...
4: També he de dir que no n'acabo molts, eh?
2: També, ah, també, sí. No, cap problema, sí, no cap, cap problema tampoc. No,
1: escolta, ja, que ens queden dos minuts. Si seguiu a les xarxes, qualsevol llibreria catalana, haureu vist una publicació que diu Davant la distopia i marca la data de demà a les 10 del matí. No podem, és un misteri. Hem parlat amb una llibretera que ens ha confirmat que és una convocatòria de llibreters. Sí. Ui, està a punt d'arxivar-ho la Llucia.
2: No, no, no, jo no tinc ni idea del que és.
1: És una convocatòria, sabem, eh? Hem trucat dels llibreters per a una roda de premsa demà a les 10, on participaran desenes de llibreters per donar un toc d'atenció sobre una sèrie de problemàtiques del sector i reivindicar i fer divulgació de tota la cadena de la indústria del llibre.
0: A veure si...
1: No ens donaran més detalls.
2: És que tothom ho ha penjat, totes les llibreries ho han penjat en els seus perfils, sí, d'Instagram.
1: I que la, no sàpiga res la Llucia,
2: i després es van fent que comentaris...
1: dissabte va presentar Taifa el seu llibre, un metre quadrat.
2: Després es fan comentaris amb focs i amb el puny a l'aire i això.
4: Sí, ho han publicat i, s'han fet likes
1: anem
4: entre ells.
1: Anem a fer una mica de... Què?
0: D'especulem. És que no hi haguessin llibres o que no hi hagués indústria editorial o que no hi hagués llibreria.
2: Diu, davant la distopia.
0: No, els lloguers,
1: la distopia, clar.
2: Quina és la distopia? Què faran davant la distopia?
1: Clar, què faran? Tindrà a veure amb la compra de llibres, no?, per internet? Tot, també, no?
2: Pot ser.
1: Pel futur.
0: Veus, això sí que no ho he fet mai.
1: Ah, mira, demà a les 10
2: ens... Demà a les 10 escriu-me. A mi, a les llibreries.
4: O de segona mà, no?
0: Sí, però no per internet.
1: Tinc curiositat, eh? Veurem què passa.
2: Us ha explicat alguna cosa?
1: No. No sabem res. No, no, de veritat. Pensava que em xivaríeu alguna cosa.
4: Jo he investigat, però
1: res, no?
4: No vull dir res. Sí, sí.
1: Misteri, demà a les 10 sabrem què planegen les... Una altra reivindicació. Clara Blanchard, Ariadna Martínez, Llucia Ramis. Gràcies.
2: Que vagi molt bé.
1: Deixem amb la graderia.

Bona tarda. Fermín López espera el Mundial. Té una fractura a l'os del dit petit del peu per la molèstia que ahir va sentir després del partit contra el Betis i avui, quan li han fet unes proves més exhaustives per mirar-ne a l'abast, li han trobat que ha de passar pel quiròfan. Dos mesos de recuperació no els hi treu ningú i, per tant, el migcampista del Barça es queda sense Mundial, un dels més en forma ara mateix tant del conjunt blaugrana com de la selecció espanyola. És la mala notícia del dia al Barça de futbol, al Barça masculí, en què la cara ha estat que Hansi Flick ja ha signat la seva renovació fins al 2028 amb una opció d'allargar-ho una temporada més. Però la banqueta que ara mateix centra tots els focus no és la de futbol, és la de bàsquet. És dilluns, 18 de maig, el Toni Suárez segueix el control tècnic.

0: Després d'uns dies en què apareixen informacions que Xavi Pascual podria de fer les maletes i marxar a final de temporada per deixar el Barça i anar-se'n a Dubai, avui hi ha hagut reunió entre el tècnic del Barça de bàsquet i el president interí del club, Rafa Juste. Xavi Saissó, bona tarda.
1: Bona tarda, Teje.
0: Com ha anat aquesta reunió? Què ha traslladat Xavi Pascual al club i quina resposta ha obtingut per part de Juste?
1: Bueno, doncs, com deies, aquesta trobada, després de que l'equip hagi tornat de Tenerife, Pascual ha comunicat la superoferta que té de Dubai en el club, els motius pels quals està molest, pels quals vol marxar, però en cap moment no ha comunicat, i això voldria remarcar, no ha comunicat que marxa, almenys oficialment. El club li ha confirmat que pujarà el pressupost de 28 a 36 milions de cara a la temporada vinent i, atenció, hi haurà una propera reunió amb Joan Laporta i Xavi Pascual. És a dir, aquesta seria una mica els ítems de la trobada. Tot sembla indicar que Xavi Pascual marxarà, però a dia d'avui, Teje, encara jo crec que s'han d'escriure alguns capítols. El cara a cara amb Laporta serà decisiu. Jo crec que el que pot decantar la balança, si no hi ha un canvi de guió, és aquests 3 anys que li ofereix Dubai a Pascual, que li tripliquen el sou. Recordem que allà no hi ha impostos i, bueno, doncs clar, lògicament és una oferta d'aquelles que costa molt de rebutjar. Però, bueno, aquesta ha estat la reunió avui que s'ha produït entre el president interí Rafa Juste i Xavi Pascual amb aquests ítems que hem explicat, i tot queda pendent d'una propera reunió amb Joan Laporta. Recordem que el proper partit del Barça al Palau no és fins al 31 de maig contra el València. Per tant, ara hi queden dies per veure exactament què és el que pot passar.
0: Ben bé un parell de setmanetes, però explica el Xavi Saissó que l'oferta no només hi és, sinó que Xavi Pascual ha traslladat que és de les que s'han de considerar, que el club li parla, li segueix insistint en les millores del projecte de cara a la propera temporada, amb una mica més de pressupost, amb aquests 8 milions, dels 28 als 36 de pressupost per seguir creixent amb la secció, i que s'hauran de veure cara a cara Xavi Pascual amb el president electe Joan Laporta, que va ser clau pel retorn de Pascual a la banqueta del Barça. Aquest migdia t'escoltava el que t'hi jugues, Xavi, que explicaves que la clàusula de Pascual està al voltant dels 300.000 euros i que ell és un entrenador que té una metodologia de treball molt clara, sap molt bé com vol i sap molt bé com no vol treballar Xavi Pascual, i que això és un ingredient que ha de ser clau a la seva decisió, com ens deies ara amb els arguments que li donava el club, i també que d'alguna manera el fet del seu retorn, ell és conscient que amb les eleccions tan a prop també van ajudar. I suposo que aquí això també, la conversa amb Joan Laporta, tots aquests elements han d'aparèixer.
1: Sí, sí, efectivament. Com bé dius, l'exigència del club, que ell entén que no és la que va acorde amb la seva metodologia de treball, tot el que li van prometre en el cas de lesions, sobretot joc interior, fitxatges, que no s'ha produït. El tema electoral, Pascual va acceptar el que li va dir Laporta, però una mica se sent, diguem-ne, d'alguna manera, amb el tema de ser una base electoral, no?, en el seu moment, i tot això ha fet que esclati, no?, i que en principi es plantegi molt seriosament, suposo que al final serà així, que marxi a Dubai, no? I després les negociacions que va haver el diumenge de la Final Four posterior a Badalona amb Ivonne Navarro, el tècnic de Unicaja, també es parla ara de Vasilis Spanoulis, en fi, ara sortiran molts noms, òbviament, però tot això ha fet que Pascual mostri el seu malestar, que recordi que té aquesta, insisteixo, superoferta de Dubai, que està fent un superequip, i bueno, doncs veurem quins capítols s'escriuen a partir d'ara.
0: En el sentit que Pascual pot pensar, imagina't el valor o la importància que li donin a que continuï o a convèncer-me que continuï, que encara no els he traslladat que tinc una oferta i estan negociant amb altres entrenadors. El club, recordem-ho, divendres ens explicaves aquí a la graderia, Xavi, va fer un comunicat per desmentir que haguessin existit negociacions amb cap entrenador. Deia el comunicat, eren al·lusions a les informacions de la trobada amb Ivonne Navarro. Aquest comunicat, no sé si l'hem d'interpretar més ara amb el pas dels dies, com un part del relat que necessita construir el club per no quedar com el dolent, no quedar com, clar, com que no li hem donat a Xavi Pascual el que necessita i marxa, que no quedem com els dolents, sinó que estem a cegues amb ell, i si marxa que sigui Xavi Pascual el que, entre cometes, ens deixa penjats, tot i que ningú vol acabar amb aquests termes, o si realment el club està per la labor de seguir només amb Xavi Pasqual i per això vol treure ferro a que s'hagi pogut sondejar altres opcions només en cas d'emergència.
1: Clar, aquí, efectivament, aquí cadascú té el seu relat. En aquell comunicat al Barça recordava les paraules de Juan Carlos Navarro dient que no entenia el futur sense Xavi Pasqual, no? És que exactament va ser el que va dir Navarro. I el representant d'Ivon Navarro va desmentir totalment converses amb el Barça, no? Aquí, clar, cadascú aquí explica la seva pel·lícula, però, repeteixo, jo crec que l'únic que està clar és que Pasqual té aquesta oferta de Dubai, que Pasqual està emprenyant no el següent de com estan anant les coses i ho ha comunicat al club, no? Si després el club és capaç de convèncer-lo, si la porta és capaç de convèncer-lo i tal, això donarà un gir doncs espectacular, no? Però a dia d'avui, doncs, tot sembla indicat, repeteixo, que marxarà, però queda l'asterisc aquest de la trobada amb la porta i si el club és capaç encara de convèncer a Xavi Pasqual.
0: Per tant, el partit no s'ha acabat. Gràcies, Xavi.
1: Fins ara, que vagi bé.
0: Amb la banqueta del bàsquet en l'aire a les portes dels play-offs de la Lliga ACB, la banqueta que ja està afiançada, ho sabien de fa dies, és la de futbol, però s'ha escenificat avui la renovació de Hansi Flick. Nils Solà, bona tarda.
2: Bona tarda, Teje. Doncs sí, és la notícia positiva sense cap mena de dubte del dia. És veritat que era un secret a veus, que tothom sabia que ja estava pràcticament renovat. Faltava aquest acte de la firma, on avui Hansi Flick, a partir de les dues del migdia, ha estampat la firma, continuarà fins al 2028, és a dir, una temporada més de la que ja tenia, a més amb una altra d'opcional. S'ha posat molt de moda últimament entre els entrenadors això d'anar any a any per veure com va el projecte i per no hipotecar-se. Per tant, una bona notícia, un Hansi Flick que de moment dues temporades, dues lligues ha guanyat el tècnic alemany. A més, ahir amb la victòria que va aconseguir davant del Betis, són 59 les victòries que ha aconseguit en Lliga. Això iguala el millor registre fins ara de la història d'un tècnic del Barça que empata amb Luis Enrique. És a dir, si Flick guanya, el Barça guanya a Mestalla el dissabte, situarà amb 60 victòries com l'entrenador de la història amb més partits guanyats a les dues primeres temporades dirigint el Barça. Està clar que és un èxit de moment la carrera de Hansi Flick al Barça, que a més forma un bon binomi amb Deco, i de moment el Barça doncs, que continua en bones mans amb el tècnic alemany, que ja ha demostrat des de la seva arribada que té una gran sintonia també amb el públic, amb la porta, i de moment també amb els jugadors.
0: I Flick ja pensa com pot seguir reforçant l'equip de cara a la propera temporada per intentar assaltar aquest gran objectiu pendent que és tornar a conquerir la Lliga de Campions, la Champions. Ja sabem que la prioritat absoluta, ho hem anat explicant, és un davanter centre, però també un altre jugador de banda, més aviat de banda esquerra, Nil, i avui has deixat caure un nom al que t'hi jugues, conegut per l'afició culer, i que ahir va ser sobre la gespa de l'estadi, però amb la samarreta del Betis.
2: Sí, hem parlat avui d'Abde el que t'hi jugues. És veritat que el Barça necessita un extrem esquerre, que Flick era bastant escèptic amb el perfil del marroquí fa unes setmanes, però que es va marcar aquest partit com una prova, com un examen per valorar-lo, per veure'l en directe. Els números d'Abde realment aquesta temporada són bastant bons. Ha marcat 14 gols, 9 gols i 8 assistències en Lliga amb el Betis, que ha sigut una peça clau per la classificació per la Champions. No vol dir que hagi de ser el futbolista que vingui al Barça, però sí que és veritat que el Barça té un 20% dels seus drets, que hi va agradar, va portar de corcolla a Koundé durant una bona estona, sempre deixa detalls, és un futbolista vertical, agressiu, amb el perfil que coincideix amb el que vol Flick per la banda esquerra. La clàusula és de 60 milions, pel que hem pogut saber. Abde veuria amb bons ulls sortir del Betis després de 3 temporades ja allà, el que passa que busca, pel que ens diu el seu entorn, bastanta continuïtat. Això, evidentment, el Barça seria difícil, però donat el cas de que el Barça es decidís anar per ell, també és molt complicat que dir que no al Barça. En tot cas, la situació és aquesta. Flick ahir li va agradar, es va veure sorprès gratament pel nivell que va demostrar Abde, per tant, un dels noms que hem d'estar atents a l'extrem marroquí del Betis.
0: Quedat per aquí, Nil, que ara parlarem de Fermín, però una altra de les notícies de la tarda és que Carvajal marxa del Real Madrid després de 23 temporades al club. És un dels 5 futbolistes que ha guanyat 6 Copes d'Europa. Li faran l'homenatge aquest diumenge al Bernabéu. I és la 6ª temporada consecutiva en què al Madrid li marxa el primer capità. 2021 Sergio Ramos, 2022 Marcelo, 2023 Benzema, 2024 Nacho, 2025 Modric i ara Carvajal. L'ha explicat l'Antonio Romero a Ser Deportivos que ni el jugador ni el club han fet massa força per intentar seguir junts i sobretot ha ajudat a decantar la balança que torni Mourinho, que ahir el meant al Carrusel Canalla i explicava que ho tenen tot tancat, que s'anunciarà quan acabi la Lliga. I segurament el procés electoral, si no hi ha més candidats que Florentino Pérez, acabaria aquest diumenge, Però fa un moment, Enrique Riquelme, al micròfon de la SER, no ha tancat la porta del tot.
3: La idea es trabajar, trabajar tres días más y si estamos preparados iremos sin ninguna duda.
4: Los próximos días entiendo que tenéis el interés de que lo va a suceder. Estamos trabajando todavía, han dejado muy poco tiempo para
5: dando sombra
4: organizar algo que realmente pues, tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. Uh-huh. Vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos o tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos a hacer algo realmente que tenga buen sentido y que sea ilusionante para un jugador de Madrid en los últimos 10, 15 o 20 años. Bueno. Muchas gracias a todos, el interés y espero daros noticias en los próximos días.
6: ¿Tiene el aval?
3: ¿Tiene el aval? Sí, por supuesto. Sí. No estaríamos
6: o sea, ¿tiene equipo también? ¿Tiene plan?
3: Els pròxims dies podem decidir alguna cosa.
0: Per tant, els 180 milions, gairebé 190 d'aval, diu Calstec, en els propers 2-3 dies acabarà de decidir si va o no Enrique Riquelme a les eleccions del Madrid. El Girona ha esgotat les entrades per dissabte, entrades venudes per intentar guanyar l'Elx i quedar-se a primera divisió, depèn de si mateix el conjunt de Mitchell. Avui hem conegut la llista de Croàcia pel Mundial, hi ha Livakovic, també hi ha Modric, que jugarà el seu cinquè Mundial. Abans del Campionat del Món s'han de definir els tornejos de clubs, acabem de conèixer també aquestes últimes hores que no perilla la final de la Champions per Dembélé, només té una distensió muscular segons el Paris Saint-Germain i s'ha de conèixer el campió de la Premier, l'Arsenal, que és el líder, juga aquesta nit, rep a les 9 el Burnley, el seu partit de la penúltima jornada. Si l'Arsenal guanya avui i el City no guanya demà al camp del Bournemouth, l'Arsenal dirà hola, que és el rival del PSG a la final de la Champions, seria campió. I per rematar l'actualitat, avui hem conegut, Pol, que Àlex Márquez, després de l'ensurt que vam tenir al circuit de Catalunya aquest cap de setmana, ja ha pogut sortir de l'hospital.
7: Així és, Àlex Márquez ha rebut avui, aquesta tarda, justament l'alta hospitalària després de l'accident que va patir aquest cap de setmana durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot va ser operat ahir per la nit de la seva clavícula dreta i, a més, també té una fractura a la vèrtebra C7 al coll, que el pot tenir de baixa fins a un mes i mig. El subcampió no arribarà al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes, de la mateixa manera que tampoc arribarà el seu germà Marc, que en aquest cas després de la seva doble operació. L'altre pilot accidentat va ser Joan Zarco, que també ha rebut l'alta avui i marxarà demà cap a França perquè l'examinin i pugui començar la recuperació. Arran d'aquests accidents hi ha hagut moltes crítiques contra la seguretat del circuit.
0: De seguida repassem més notícies, però la del dia és la lesió de Fermín López, que ahir va acabar amb molèsties al peu al partit contra el Betis. Avui li han fet proves i li han trobat que té una fractura al metatarsià, sí, al cinquè metatarsià, que és l'os que lliga el dit petit amb el turmell, perquè ens entenguem, el que ressegueix tota l'empenya per la part de fora, l'hauran d'operar i això vol dir que no podrà jugar al Mundial. 9:15.

0: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor. Ràdio Lleida, Cadena SER.
1: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la 37a trobada al Pirineu. L'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Mateo Renzi, Josep Borrell, Salvador Illa, empreses familiars, startups, networking. I un lema, el nou mapa econòmic mundial. Quin camí prenem? L'11 i 12 de juny ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
2: Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa, reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
3: Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
2: Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973 12 80 10 i a olilescabanes.com.
4: Això que veig és un MacBook Neo, però si acaba de sortir al mercat.
5: No et creuràs com l'he aconseguit.
4: Explica, explica.
5: Només et diré que el pots aconseguir sense cost i escollir entre quatre colors.
4: No em deixis així. Digue'm què he de fer.
5: Entra a caixarural.cat i descobreix-ho.
6: Caixa Rural t'encaixa. Ser Empresaris de Ràdio Lleida celebra la cloenda de la temporada 2025-2026.

0: Hora 25. Con Aymar Bretos.
1: Radio Lleida, Cadena Ser.
2: Volem portar la Champions des d'Oslo.
3: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal.
2: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
3: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
5: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Lleida y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
6: Al Monestir de les Avellanes Ecoresort us portem el curs d'enneagrames impartit pel professor Lluís Serra i Llançana, psicòleg, teòleg i filòsof. L'enneagrama és un sistema mil·lenari d'autoconeixement pel creixement personal i la millora de les relacions amb els altres, com la família, amistats i fins i tot el treball. Del 22 al 24 de maig, enneagrama nivell 3. Reserveu al 973 43 80 06. Monestir de les Avellanes Ecoresort, Os de Balaguer.
7: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 km d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus amb tots els models.
8: Dalmau Motor, concessionari oficial Cupra a Lleida, a l'Avinguda Barcelona 19, també a Tàrrega i Golmés. Dalmau Motor.
9: Això que veig és un MacBook Neo, però si acaba de sortir al mercat.
10: No et creuràs com l'he aconseguit.
9: Explica, explica.
10: Només et diré que el pots aconseguir sense cost i escollir entre quatre colors.
9: No em deixis així. Digue'm què he de fer.
10: Entra a caixarural.cat i descobreix-ho.
11: Caixa Rural, t'encaixa. Ser empresaris de Ràdio Lleida celebra la cloenda de la temporada 2025-2026. Dimecres 27 de maig a les 9 del vespre al restaurant Baluart, a la Seu Vella de Lleida. Segueix-nos tots els dimecres a partir de les 11 del matí a Ràdio Lleida Ser Catalunya.
6: Amb el patrocini de Bon Àrea, Directe del Camp, Caixa Rural i l'Ajuntament de Lleida.
11: Col·labora Plus Fresc, des de 1929 al Súper de Lleida. El nou concessionari Lincoln Coulla-Mosa, a Lleida. Moventis, Autobusos de Lleida. El Consell Català de la Producció Integrada. Murprotec, tractament definitiu contra la humitat. Grup Assisum, autèntic ADN reconstructor. I el Centre Tècnic Ilerdense, l'Escola de Formació CTI de Lleida.